0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Hi ha coses molt nostres, com dir
3: sou molt bona gent!
2: O l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir posarem llum a la foscor. O el
3: Kamehameha!
2: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
4: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs, ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
7: Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
8: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
7: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
9: Que vean de lo que soy capaz.
7: 12 de junio en cines. A la cadena SER y SER Cataluña. Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 6 de juny, dissabte força inestable. Núria Saró, bon dia.
11: Serà la tarda quan podrem tindre alguns ruixats. Hola, molt bon dia. La primera meitat de la jornada comença tranquil·la, amb alguns núvols de tipus alt que ens anirien creuant, però en la segona esperem alguns ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i també es poden escapar al prelitoral. Una jornada marcada per la pluja i també per les temperatures que pugen. De fet, les màximes més altes voltaran els 32 graus. A la costa es podran rondar els 26. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Girona, a Lleida, 19 a Tarragona i 20 a Barcelona.
10: Repassem ara l'actualitat informativa. El Papa Lleó XIV es reunirà finalment amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a l'estat espanyol. L'oficina de premsa del Vaticà no ha informat quin dia serà, ni a quina ciutat, ni tampoc en quin format, però sí que ha detallat que la reunió l'ha organitzat l'Església espanyola. El Vaticà anuncia la trobada aquest divendres, el mateix dia que el diari El País ha publicat una investigació que apunta que un centenar dels càrrecs eclesiàstics van encobrir casos de pederàstia. Entre aquests, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomell, Oriol Soler.
12: El primer cas és el del sacerdot Alexander Patiño, capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, a Barcelona, que va ser detingut per abusos sexuals en un cas...

0: Has judicialitzat. Omella ha negat la major declaracions a RAC1.
1: Em sap greu que diguin això quan és, no és veritat. Jo he fet el que tenia que fer, que m'ho demostri.
0: El nom d'Omella apareix en un segon cas d'encobriment, segons la investigació. És el del sacerdot Jordi Sanabra, ex-rector de la parròquia de Polinyà, que el 1990 va ser enviat com a missioner a l'Equador sense que ningú sabés després que sortissin denúncies d'abusos a menors i que fos requerit per la justícia.
1: Jo el que tinc com notícia és que va fugir.
0: Sanabra va morir allà anys després i mai se'l va arribar a jutjar.
2: 15.000 docents han tornat a sortir al carrer a Barcelona per reclamar millors condicions laborals. Asseguren que els problemes del sistema educatiu no es resolen pujant sous i que ara són les assemblees les que volen negociar directament amb el departament.
3: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la qualsevol departament.
4: Estem convençudes que les millors propostes per seguir la nostra lluita només es poden construir entre la gent que estem a les aules.
2: Són precisament les assemblees les que marquen ara el pas als sindicats que han fixat una nova jornada de vaga dimarts vinent. Dimarts vinent, que és precisament el dia que arriba el Papa Lleó XIV a Catalunya. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra demanen responsabilitat als docents. El comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat de la visita del Pontífex, ha assegurat a Ser Catalunya que es garantirà el dret dels professors a manifestar-se sempre que aquestes protestes siguin compatibles amb el desenvolupament de la visita del Sant Pare.
5: Hauria de ser compatible, doncs, les dues coses. I per part nostra, en aquest sentit, hem dissenyat un dispositiu doncs, perquè així sigui, per garantir la seguretat tant dels visitants com del Sant Pare.
2: Dimarts vinent és, com dèiem, el dia que arriba Lleó XIV a Catalunya, però també el dia que milers d'estudiants comencen les proves d'accés a la universitat. En la concentració d'aquest divendres, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha rebut una forta xiulada, tot i assegurar que es desmarca del preacord perquè així ho ha volgut el col·lectiu docent. Pel que fa al departament, insisteixen que el temps per negociar s'ha acabat. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions a Ser Catalunya.
6: És evident que tot i a la vegada és impossible i que aquest acord ens permet com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
2: Publicitat i tornem.
7: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 7:15 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Tres minuts i seran les 9 del matí. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets del camí on va morir Isaac Andic, fundador de Mango. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, el Ministeri Públic vol que el fill de l'empresari expliqui des del lloc dels fets com va ser la caiguda del seu pare. Encara dels tribunals, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descarta demanar a l'Agència Tributària la informació econòmica sobre el PSC, tal com havia sol·licitat la UCO. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil ha posat sota sospita un pagament de 20.000 euros de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a guanyar les darreres eleccions, amb la hipòtesi que hagués servit per finançar la suposada trama Leire 10 per protegir Pedro Sánchez d'embats judicials contra el seu entorn. El jutge, però, ha decidit restringir aquesta petició. I els bombers han controlat l'incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, que ha fet col·lapsar la nau d'uns 20.000 metres quadrats, on aquest divendres a la tarda es van haver d'evacuar uns 150 treballadors.
8: L'infraestructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, estem monitoritzant quina és l'evolució d'aquesta estructura perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
2: És Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers. El foc ha cremat amb molta virulència fins al punt que s'ha ordenat desallotjar també les naus pròximes per evitar risc de propagació. Els primers indicis apunten que el foc s'hauria generat en unes plaques solars que hi havia a la coberta. Dels esports, 4 gols de les jugadores del Barça deixen la selecció espanyola femenina a només un pas del Mundial, mentre el Sabadell jugarà la final per pujar a segona divisió. Joan Tejedor, bon dia.
9: Bon dia. Patrick Harron, doblet d'Alexia Putellas i Clàudia Pina permeten la campiona del món golejar per 4-0 Anglaterra, la campiona d'Europa, recuperar-li el gol a Veraz i situar-se primera de grup a una jornada pel final de la classificació pel Mundial. Si Espanya guanya dimarts a Islàndia, tindrà assegurada la plaça per defensar l'estiu que ve el Brasil el campionat aconseguit el 2023 a Austràlia i Nova Zelanda. També ahir el Sabadell va remuntar l'eliminatòria contra el filial del Real Madrid i jugarà una de les dues finals del play-off per pujar a segona divisió. Aquest cap de setmana coneixerà el seu rival entre el Villarreal B i el Zamora. L'Europa intentarà aquesta tarda classificar-se per l'altra final, visita en quart de 5 el filial del Celta Balaïdos amb l'eliminatòria empatada 1. En bàsquet, la penya va guanyar de 19 al Baskonia, 82-63, i força el tercer partit dels quarts de final de la Lliga CB.
2: Gràcies, Teje. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
12: En la cadena SER.
13: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
14: Viene a vivir la información del sábado con su Hype Nadie. Buenos días.
15: Hola Javier, buenos días. El avión en el que viaja el Papa León XIV ya ha despegado desde Roma rumbo a España. Está previsto que aterrice en una hora y media, sobre las 10:30 de la mañana, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Será la primera visita de la máxima autoridad de la Iglesia en 15 años a España, que viene además marcada por la noticia de una audiencia del Papa con víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia. La visita del Papa será el principal titular de un fin de semana en el que, de nuevo, las negociaciones para la paz en Irán se estancan. Esta vez, además, la tensión en el Golfo ha ido en aumento en las últimas horas después de los ataques de Irán contra sus vecinos en respuesta a unos bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones del régimen chiita. Pablo Seguí, buenos días.
16: Buenos días. El ejército de Estados Unidos ha atacado esta madrugada radares de vigilancia iraníes en respuesta a la ofensiva con 7 misiles y 4 drones que había lanzado horas antes Irán contra barcos en el estrecho de Hormuz y contra instalaciones de Kuwait y Bahrein. También en la madrugada, Trump ha asegurado que las negociaciones avanzan, pero que él no tiene prisa por llegar a un acuerdo. El presidente mete presión diciendo que si las conversaciones no culminan en un acuerdo de paz, la guerra terminará con o sin acuerdo.
17: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way.
16: Por las buenas o por las malas, amenaza Trump, que también afirma que el régimen iraní ya no tiene capacidad para desarrollar armas nucleares.
12: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
18: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme,
19: pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo.
18: Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo dices. Con Destinia, don't worry, vi playa.
20: Falta muy poco para que el 11 de junio comience a rodar el primer balón del Mundial de Fútbol. El País Semanal dedica este domingo un número especial a un torneo sin precedentes por lo largo que será y por la tensión entre los países anfitriones, México, Canadá y los Estados Unidos. Reportajes, análisis y una guía para no perder detalle en los 104 partidos en el especial Mundial 2026 del País Semanal. Este domingo con El País.
21: No te pierdas ya en cines La Luz, del ganador del Goya Fernando Franco.
22: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
21: Con el ganador de 2 Goya, Alberto San Juan.
22: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
23: Delitos, lo que tú has hecho es delito.
22: El Señor me ha hablado. Este es el único camino, el de la verdad.
21: La Luz, ya en cines.
24: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
25: ¡Y los frescos de Aldi!
24: ¡Al!
25: Ahorra con las cerezas a $1.99 los 250 gramos. La segunda unidad al 50%.
24: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
25: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
26: ¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir dos letras. N-O. No. No te conformes. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas.
0: Sigue a Vivir que son dos días en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
1: Oyente, escucha.
3: Vale.
4: Todos los domingos a las 12 del mediodía transmite la SER.
1: Ya está.
3: ¿Ya está?
1: Ya está, sí.
3: ¿No dices de qué va el programa ni nada?
1: No, es que los programas no se explican.
3: Ah.
1: Los programas se escuchan.
3: Vale, vale.
1: De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
4: Todos los domingos a las 12 del mediodía transmite la SER. Las cuencas glaciares están casi inalteradas y creo que el hielo fue el agente por el cual todas las rocas actuales recibieron sus formas especiales. Cartas escritas en el Polo Sur a 50 grados bajo cero o después de un viaje en Sidecar cruzando el Sáhara.
5: El desierto está absolutamente tranquilo y no debería haber ninguna dificultad para llegar a Hajil, ni mucho más lejos.
4: Este sábado a las 7 de la tarde, descubrimos las historias que algunos aventureros nos dejaron a través de sus cartas. Cartagrafías, con Laura Piñero. Cadena SER. Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
6: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
7: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Han comenzado los discursos en la recepción al Papa León XIV en el Palacio Real. El rey Felipe VI se acaba de referir a los casos de pederastia en la Iglesia, al dolor causado a las víctimas y a la necesidad de reparación. En el Palacio Real está María Manjabacas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Si había expectación, pues si había alguna mención, y si la ha habido, ha sido un discurso el que acaba de terminar del rey, con clara referencia a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Lo escuchamos.
2: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial.
0: ¿María?
1: Sí.
0: Sigue, adelante, sigue.
1: En este momento acaba de terminar el discurso del rey, en el que decíamos que se ha referido a los casos de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Ahora, en este preciso momento, es el turno del discurso del pontífice. No sabemos todavía si habrá referencia a los abusos a los que sí se ha referido el rey. Tras las palabras de los dos, del pontífice y del rey, se dará por finalizada esta ceremonia de bienvenida aquí en el Palacio Real.
0: Gracias, María. Cuando acabe esa recepción en el Palacio Real, León XIV se irá a la Nunciatura, lugar donde va a descansar estos días en Madrid. Parte de ese recorrido lo hará en el Papamóvil y lo hará con el techo abierto. Marina García, ¿en qué punto estás de ese recorrido?
3: Pues estoy en la Plaza de España, donde la sensación hasta ahora es que todo está preparado, un enorme despliegue policial, pero sobre todo la espera de todas las miles de personas que están en esta parte del recorrido, ya pegados a la acera, que se están organizando y que esperan ver pasar en un rato al pontífice en Papamóvil. En esta primera jornada hemos visto su llegada al aeropuerto, un pequeño encuentro con algunas familias que lo esperaban tras los saludos institucionales. Ahora escucharemos su discurso y al final de la mañana de este sábado, con un poco de retraso, veremos por fin el primer contacto de León XIV con las calles de Madrid. Una de las mujeres con las que me he encontrado destacaba.
4: Trabaja por la paz, luego es importante en los tiempos que estamos viviendo.
3: Su compromiso con la paz, uno de los rasgos que están marcando su pontificado y que está aquí también en el diálogo, en las conversaciones en la calle, en esta primera jornada del viaje apostólico de León XIV a España.
0: La llegada a Madrid del Papa ha despertado, como no, una gran expectación. En la calle hay numerosos grupos de personas que esperan ver a León XIV. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Miles de personas van colmatando allá el sobrecargado centro turístico de Madrid. La venta de gorras se ha disparado en las tiendas por el sol. Banderas del Papa, camisetas blancas, moradas, amarillas, cruces en el pecho, canciones y muchos más hábitos religiosos por la calle que de costumbre. Hemos visto grupos de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Galicia, todos viviendo esto como una fiesta, como este chico.
6: Pues a nosotros nos da muchísima alegría, porque que venga España hace presente que, pues que aquí también, en España, se vive la cristiandad. Se vive de manera.
5: El tráfico cortado, las cafeterías y bares llenos, la policía vigilando a los carteristas y Cibeles, muy cerca de aquí, tomada por los andamios del enorme escenario papal. No es un día cualquiera en Madrid.
0: Este viernes el Vaticano confirmó que el Papa León XIV se verá con víctimas de la pederastia en la Iglesia. Se desconoce el día y el lugar. A los abusos de la Iglesia se ha referido el pontífice antes de bajar en el avión. Ha dicho que es una llaga abierta.
7: Los lugares donde he estado, he siempre trabajado para instituir las normas con los jóvenes a seguir. Y seguiría haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
0: Son las primeras palabras de León XIV sobre los casos de abusos en la Iglesia, respuestas a preguntas del diario El País en ese avión donde ha viajado el Papa hasta Madrid. Al margen de la visita a España del pontífice, mañana hay elecciones en el Real Madrid. José Antonio Duro, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas, sí, porque estamos en el último día de campaña. Mañana se van a abrir las urnas en Valdebebas. Han hablado los dos candidatos en una mañana, Héctor González, con mucha tensión entre ambos. Muy buenas.
9: Sí, ¿qué tal? Muy buenas. A 20 horas para que abran las urnas y el socio madridista elija entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Esta mañana cada candidato ha lanzado duros ataques contra su adversario. Florentino Pérez, que ya ha cerrado su campaña, ataca a Riquelme por los desmentidos de los entornos de Haaland y Klopp, mientras Riquelme acusa a Florentino de haber llevado al club a una situación de crisis financiera.
10: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago. Yo no les presento camisetas enrolladas para que un presentador haga su show. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
11: El Madrid está en una gravísima crisis financiera, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura. ¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez?
8: Las elecciones del Real Madrid que copan la actualidad en este sábado, que tiene desde las 9 la cita en Carrusel con la primera semifinal, partido de ida en el playoff a Primera División, Castellón-Almería.
0: Es todo, sigue el programa especial con Pablo Tallón por la visita de León 14 a España en cadenaser.com, en nuestro canal de YouTube y también en la app de la SER. Y a partir de las 2, la 1 en Canarias, como siempre, en la antena de la SER, hora 14 con Aida Bao.
12: Cadena SER, servicios informativos.
13: Toda la ruta funcional, cada semana es un poco parcial.
14: Cadena SER y SER Cataluña. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Cataluña, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
15: Què tal? Bon dia. Bon dissabte, Claudi Arcarons.
16: Bon dissabte, Màxim Castillo.
15: En rigorós directíssim, en directíssim gravat o el que sigui, on som?
16: Som a la Sala Beckett, aquí, que han muntat una festassa pels 10 anys d'aniversari, que fa que la sala és aquí al Poble Nou. Hem vist ja la roda de premsa i ara estem amb el seu director, Toni Cáceres. Com estàs?
17: Molt bé, gràcies per ser-hi. Em fa molta il·lusió que
15: home,
17: hagueu vingut.
15: Home, el que ens agrada a nosaltres, les festes.
17: Home, t'ho diràs. Amb una roda de premsa amb olor de paella, això
15: ara,
17: és quasi nou, eh?
15: Ara.
16: A més, carrer tallat, o sigui, s'havien de celebrar així, aquests 10 anys?
17: Home, tant. Nosaltres teníem moltes ganes d'agrair públicament el barri de Poble Nou, que és un barri mare, ballós, la manera com ens van rebre ara fa 10 anys, la manera com hem conviscut durant tot aquest temps, un barri actiu, sensible, que ens ho han posat tot fàcil. Estem molt, molt contents d'estar aquí i, per tant, mereixien un reconeixement i una festassa com la que estem fent.
15: I, de fet, heu convidat a la gent que fa teatre amateur,
17: sí,
15: una d'aquestes institucions, diguem, del Poble Nou,
17: sí,
15: a que ocupi la Beca. Jo això ho he trobat, francament, molt maco.
17: Mira,
15: perquè no és només un homenatge als veïns, sinó a la tradició,
17: clar,
15: teatral de la que veu el professionalisme dels escenaris.
17: Saps què ens passava,
15: no?
17: Quan vam arribar fa 10 anys? Anàvem coneixent el barri i ens adonàvem que el barri tenia molta tradició de teatre amateur i dèiem, ai, ai, ai, que no passi que l'arribada de la Beckett, que és un teatre professional, faci com desaparèixer o fagociti o gentrifiqui,
15: clar,
17: la tradició teatral del barri, no? I vam dir, sobretot, de seguida dialoguem amb ells, mirem de quina manera, al contrari, no? En lloc de fagocitar, el fet que hi hagi la Beckett faci enriquir, millorar la tradició del teatre amateur. Fins que aquest any vam dir, és que, a més, el que hauríem de fer és cedir-los l'escenari.
15: Sí,
17: llavors,
15: sí,
17: venen aquí amb el seu nou espectacle, que el tindran llest pel setembre, i obriran aquesta temporada tan especial els del Cercle Moral
15: amb
17: i
15: Scoop.
17: Cultural. Amb Scoop.
15: La història d'una redacció d'un diari digital en crisi.
17: A vosaltres, periodistes, us afecta.
15: I se m'han sent la...
16: Interpel·lats,
15: La interpel·lats total.
17: Absolutament.
15: Sí, sí, sí. Doncs escolta, em pots llegir el paper aquí, aquest avís que tenim aquí, a peu d'escales?
17: Aquest faristol, us he de dir que és polèmic.
15: Per què?
17: Perquè, sí, perquè a nosaltres ens agrada, bueno, diguem-ho als oients, aquí posa, no passeu, sisplau, i a sota, do not cruise, please.
15: Això és pels expats del barri, o
17: no? No, això és perquè la Beckett és un obrador internacional. Llavors venen alumnes, professors, actors, directors d'arreu del món. Ara, per exemple, el juliol tindrem una mena d'escola d'estiu amb gent d'arreu del món. I, per tant, en alguns ens hi hem de comunicar en anglès. Però, de tota manera, a mi la polèmica és aquest no passeu, sisplau. Perquè primer algú va posar prohibit passar i vam dir no. No prohibim, siguem una mica més amables. Llavors he posat un no passeu, sisplau, que el fa, li fa cas qui li fa cas. No tothom. Nosaltres passarem.
15: Nosaltres, aquesta norma, fora.
17: Vinga,
15: no?
17: Ens passem i sigui... anem a alguns dels espais que no, tampoc són els privats, perquè a la Beckett la gent passa una mica per tot arreu, però són els espais més de creació, on hi ha els actors treballant, on hi ha els alumnes fent classe, perquè ja sabeu que la Beckett és un teatre que no només fem espectacles i els exhibim, sinó que també, diguem que fabriquem nous creadors i creadores, és a dir, ensenyem a escriure teatre, experimentem, provem noves maneres d'escriure i de fer teatre. Per tant, passen moltes coses, passa molta gent.
15: I ara em voldria aturar-me un moment, perquè, clar, estem parlant dels 10 anys de la Sala Beckett al Poble Nou. Nosaltres vam seguir, li deia jo, abans de començar el part, perquè va ser un procés llarg, eh?
17: I tant.
15: O sigui, vau trobar gairebé enrunada aquesta antiga Justícia i Pau,
17: sí,
15: no? Cooperativa,
17: sí, sí,
15: del
17: Pau
15: barri.
17: Pau i Justícia.
15: Pau i Justícia.
17: Pau i Justícia i Pau canvio... és una associació, també, sí, sí, que fan coses molt
15: raó,
17: interessants.
15: Tens raó.
17: Però la cooperativa aquesta es deia Pau i Justícia.
15: Ens hem aturat a mitja escala i veiem una porta que dona a on?
17: Enlloc.
15: però que l'heu mantingut.
17: Sí, perquè el que vam fer amb la reforma, que la van fer els arquitectes mai prou celebrats, a Ricardo Flores i Eva Prats, van fer una reforma que els hi vam dir, mira, nosaltres això ho hem de convertir en un espai teatral, però ens adonem, primer, que aquest espai és molt estimat pel barri, per totes les vivències, experiències, emocions que els veïns havien tingut aquí, i està carregat de fantasmes. Llavors, anem a fer una reforma que faci que els fantasmes no s'espantin, que es quedin a viure en aquest
15: que
17: edifici
15: reconeguin,
17: amb
15: no?
17: nosaltres, el perquè els teatreros, els fantasmes, ens encanten. Llavors, per exemple, aquesta porta va quedar, que ja no comunica enlloc per culpa dels canvis que vam fer, però la porta no calia treure-la, vos aquí l'hem deixat.
15: Si toquem la porta, a veure...
17: Pot ser que et respongui un fantasma o altre, vés a saber.
15: De moment ningú.
16: Tu te n'has trobat uns quants de fantasmes, o no?
17: Està carregat, carregat. Sí. Els que ja hi havia i els que cada obra... Jo crec que cada obra de teatre en deixa algun, de fantasma. Llavors pululen per aquest edifici i van passant, tu els saludes, més o menys els notes, i aquí estan i ens fan companyia.
15: Però a nivell de la Sirwell Romea o...
17: Sí, que us fan... Tal qual, tal qual. El que passa que els nostres no són fantasmes de gent viva, són fantasmes de personatges inventats, d'il·lusions, de penes, de vegades també, però de coses que nosaltres... o al públic, o els que van viure a la cooperativa, il·lusions que projectaven, que quedaven bueno, respirant per aquests... Per aquestes.
16: I en tens algun de preferit?
17: No, tots, saps què passa? En la Beckett arribes cada dia, entres en aquest edifici i només entrar, això ho notes, aquestes presències.
15: Aquesta energia.
17: Aquesta energia. Mm. Aleshores, no n'hi ha cap de preferit, són tots benvinguts, diguem, no? Però es nota molt. Doncs... I de fet, la gent que entra, tant públic com usuaris, ho diuen, diu, és un edifici que invita a imaginar, sí, a il·lusionar-se, a emocionar-se.
15: Doncs seguim, Toni Casares, director de la Beckett, aquest mini recorregut.
17: Sí.
15: Cap on anem ara?
17: Ara, mira, si voleu podem anar cap a la zona on hi ha les aules, els tallers de creació, on treballen els actors, on fan els assajos, etcètera, etcètera. Arribem a una altra zona, veieu? Ara ens trobem...
15: No, home, no, podeu... Hola, bon dia.
17: Hola. I a la Vera, que estan fent l'espectacle que serà la producció d'aquest estiu de la Beckett, que és un text de l'Oriol Puiggrau, que es diu el número 16 dels Arcans Majors, i la Rita està fent l'ajudantia de direcció i la Vera està fent el vestuari.
16: Cara de circumstàncies, eh, noies?
18: Bueno, és que ella...
19: Cara d'expectativa, estarà molt bé això, ja veureu.
15: Espera, deixa'm fer aquella pregunta que fa tanta ràbia. De què va?
19: Toni, vinga, aventura't!
17: Bueno, és una obra que és difícil d'explicar, però en canvi és com màgica, no? Jo cada vegada que em pregunten sobre aquesta obra dic, sobretot és màgia, perquè és la història d'una antiga casa on s'hi celebraven raves en un espai rural, ha quedat com semi-abandonada, llavors hi ha una noia que fa entrevistes a gent que havien conegut aquesta casa i vas veient tu com a espectador tota la màgia que es produïa. Això que parlàvem dels fantasmes?
15: Sí, ara que parlàvem del teatre.
17: Mateix.
15: Sí.
19: La relació de tres dones amb aquesta casa i com cadascuna d'una forma totalment diferent ha tingut experiències molt íntimes i molt especials i molt màgiques, com diu el Toni, al voltant d'aquesta casa. O sigui, quatre actriuasses sobre l'escenari,
17: sí,
19: val la pena.
15: Bones. A partir de quin dia això que ens ho apuntem?
19: 1 de juliol, fins al 2 d'agost, si no m'equivoco.
17: Em sembla que sí, em sembla que ho diu bé.
16: Hi serem.
15: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'obra.
19: Vinga, bona tarda.
15: Ui, Les Modernes del Raval.
17: Aquí posa un cartell que diu Les Modernes del Raval, però és només d'avui, perquè aquest, Les Modernes del Raval, és un dels grups que aquest vespre actuaran, i aleshores
16: grup
17: això...
16: Grup tribut, no?
17: Aquí la Beckett passa...
15: Espetlana.
17: Sí. Aquí la Beckett passa això, que els espais són polivalents. Un dia serveixen d'espai d'assaig, un altre d'aula. Avui servirà de camerino per Les Modernes del Raval.
15: Doncs digue'm tu, guia'ns tu. Per on passem?
17: Podem entrar aquí, un moment, veureu que això és una aula... Aula d'interpretació, amb un terra de fusta, amb ben habilitada, amb quatre focus que es pugui fer una mica d'il·luminació. Són aules que serveixen o bé per assaig o bé per classes d'interpretació i de tant en tant hi fem potser una lectura d'algun text en públic, activitats d'aquest tipus. Aleshores, aules com aquestes n'hi ha dues o tres al llarg de tot l'edifici. Això, de fet, on estem ara, era... Quan era la cooperativa tenia una escola. I això eren les aules de l'escola. I allò era el pati, que és molt petitet, però era el pati del col·le. I saps què ens va passar? Quan vam arribar, com que nosaltres treballem molt amb dramaturgs, amb autors i autores, va venir el Pau Miró, que és un gran autor de teatre català, va arribar aquí i diu, ostres, ara de cop tinc un flash, jo havia vingut a aquesta escola. I no n'era conscient, i quan va entrar aquí, va recordar de que això havia estat la seva escola de quan ell era molt, molt, molt petit, no? O sigui que va ser com emocionant. Això que dèiem de les emocions.
15: Sí. Doncs ara en clau record, no? Tu quan vas posar el primer peu a la Beckett?
17: A la Beckett de Gràcia.
15: De Gràcia, sí.
17: A la Beckett de Gràcia, de fet, quan es va fundar, perquè jo que venia de la universitat amb uns quants altres que ens vam començar a il·lusionar per fer teatre a la universitat, vam conèixer el José Sánchez Sinisterra, que és un grandíssim dramaturg i molt bon pedagog, que ell tenia una companyia de teatre que es deia el Teatro Fronterizo i ens va com seduir, incorporar a la seva companyia. I en el context d'aquesta companyia va ser quan es va obrir la nova sala Beckett al barri de Gràcia. Per tant, nosaltres, que érem uns pipiolos, ja corríem més o menys per allà. Aleshores, jo vaig estar connectat amb la Beckett, d'una manera més distant, si voleu, fins que l'any 97 em van proposar d'assumir jo la direcció de la sala. I, per tant, des d'aleshores estem aquí portant el projecte de la Beckett.
15: Clar. Fer-te recordar per alguna obra que haguessis vist. Oh, això, això
17: hi ha tantes i tantes i tantes que seria... No em facis triar, per favor, perquè n'hi ha moltíssimes. Ja. Clar, penseu que la Beckett treballa sobretot l'intent de que l'autoria teatral, sobretot l'escriptura i en llengua catalana, permanentment es vagi rellevant, es vagi renovant, que hi hagi sempre noves autores, nous autors, que puguem dir que el teatre a Catalunya és un llenguatge viu, connectat. Per tant, hi ha tantes, tantes experiències de tanta gent que va començar a la Beckett. Si repasseu autores i autors de teatre que estan actualment a la cartellera comercial i professional de la ciutat, el 80% dels noms que trobeu han passat per la Beckett. Van començar, van formar-se, han vingut després, tots han passat una mica en un moment o altre per la Beckett.
16: I ara tu, després de passar tants anys al capdavant de la Beckett i els que queden, no? Perquè ara esteu sobretot just el desè aniversari aquí al Poble Nou, en quin moment creus que està el teatre? El teatre, o sigui, la sala Beckett.
17: Concretament la sala Beckett està en un moment dolç, està en un moment molt bonic, s'ha consolidat la nostra presència al barri, el sector teatral ens reconeix en general a aquest paper que fem, que és un híbrid entre això, no? El que us deia abans, no? Doncs fer espectacles però també fer cantera, no? Fer cantera teatral. Per tant, estem en un moment dolç, d'assistència estem molt bé, ve bastant bé molta gent, estem renovant les edats del públic, ve molta gent jove.
16: És el lloc de modernes, per excel·lència.
17: Mira, la temporada passada ens va passar que jo no estic cada dia al teatre. I un dissabte...
15: Qui va venir? Qui va venir?
17: El WhatsApp de la Beckett, dels treballadors i treballadores, de cop em ve un missatge i diu: Toni, què fas a casa? Vine corrents. I què passa? Diu: hi ha la Rosalía!
16: La mismíssima Rosalía, a veure la Berta Prieto, no?
17: El Troleig, que era un espectacle superjove, superpotent, i de fet la Berta i la Lola Rosales continuen sent autores, molt amigues de la casa, estem molt atents al que van fent. Elles i tants d'altres, no? Gent jove que està començant i aleshores ofereixen un tipus d'espectacles que també la gent de la seva generació hi connecten. Perquè moltes vegades, a mi m'ho pregunten moltes vegades, com tu fas perquè la ve que et vingui gent jove? Dic, és molt fàcil, dona'ls-hi l'escenari. Si la gent jove està a l'escenari, la gent jove ve a veure la gent jove.
15: Però després també heu convidat a Mario Gas,
17: clar,
15: Sergi Belbel,
17: clar,
15: no?
17: Però saps per és a dir, què? Aquest... També, perquè una cosa alimenta l'altra. És a dir, pels joves està actuant en un teatre on també hi ha els veterans i els grans noms, ostres, els estimula i és, per ells és importantíssim. I a la inversa igual, els veterans i els que tenen més trajectòria, quan veuen que darrere seu hi ha uns que estan allà apretant i mirant-los amb la cella aixecada dient a veure què ens farà aquest, també els grans, els veterans es posen les piles. Per tant, combinar les dues coses és superxulo.
15: Perquè després ja saps que hi ha aquelles reticències, el debat sobre l'efecte tap, no?, que fan algunes generacions. Això...
17: Ho has de combinar, s'ha de poder combinar, han d'haver-hi les dues coses, perquè Déu nos en guarda viure d'esquena a la tradició. És molt important que sapiguem d'on venim, que reconeguem el que s'ha fet en les generacions anteriors a les nostres i que hi dialoguem, i si cal trencar-ho, ho trenquem, però sabent què trenquem, coneixent-ho a fons, no?
15: Doncs deixem l'aula i anem cap a algun altre últim lloc en el que podem concloure la conversa amb Antoni Casares, el director de la Beckett.

0: l'antic teatre de la cooperativa, que nosaltres ara en diem la sala de dalt.
1: I això, o sigui, és el teatret original que tenia la cooperativa.
0: El que era el teatre de la cooperativa, que també vam fer el mateix que hem fet amb tot l'edifici. Arreglar lo mínim imprescindible per fer-hi teatre. Però ens agrada molt, per exemple, veus aquesta boca de l'escenarista com escrostonada, és com ens la vam trobar. No ens ha calgut ni pintar-la perquè ens agrada que la paret per ella mateixa expliqui la seva vida, no? I ara veieu una disposició que està tot a punt, tot preparat, perquè aquesta tarda un dels laboratoris experimentals que fem en aquesta sala, que és l'obrador de filosofia, que combinen activitats de pensament i activitats de creació escènica, avui, aquest vespre, presenten el treball d'aquest any.
2: Aquí hi ha com un avançament, no?
3: Addicció,
2: intoxicació.
0: Ai, caram.
2: I text infinit.
3: Quasi que podríem fer-lo nosaltres,
0: mira, aquí
3: no?
0: Aquí teniu el guió, gairebé.
2: Sí, en Quim i la Berta.
0: Esteu fent aquí una exclusiva, no sé si, a veure si s'enfadaran.
3: Per què no feu una mica de...
0: Aclarim-ho, és un text que ens acabem de trobar aquí, que no sabem d'on l'ha sortit, però bueno. Va, vinga, jo sóc el Quim i tens la Berta.
2: Som-hi.
0: Quim, on és?
2: El què?
0: Va, ja saps de què parlo, on l'has amagat?
2: Com?
0: He buscat per tota la casa.
2: Doncs pots fer dues coses, seguir buscant o seure al meu costat i deixar que et passi el mono.
0: Però què dius? Quin mono? Va!
2: No penso ser còmplice de la teva decadència.
0: Decadència? De què que avui parles?
2: Doncs de que si segueixes així acabaràs malament.
0: La que acabarà malament ets tu si no me la dones.
1: I ara estàs ofesa.
2: Estic molt ofesa.
1: No trobes a faltar l'escenari, Toni?
0: Jo de tant en tant dirigeixo algun espectacle.
1: Dic sortir.
0: Ho havia fet a la universitat i ho feia fatal. O sigui que no, mai més. I dirigeixo tampoc no d'una manera molt assídua. De tant en tant, quan hi ha alguna cosa que realment la panxa t'ho demana, dius, va, vinga, aquesta vegada dirigeixo jo. Però moltes vegades em passa que llegeixo un text que m'agrada molt i dic, qui el podria dirigir millor que jo? I sempre surten molts noms i, per tant, doncs, és per això que a la Beckett no hi ha una única direcció per part dels espectacles, sinó que cada espectacle trobem un director diferent.
1: Doncs t'agraïm molt aquesta
0: a vosaltres,
1: visita particular.
0: Ha sigut així, una visita així improvisada.
1: Molt improvisada,
0: fantàstic,
1: però,
0: molt bé, és
1: però
0: un plaer.
1: Escolta, per molts anys i... I no sé, acaba tu, digues alguna cosa bonica del futur que ens espera.
0: Aneu
1: aquí
0: al teatre, gent,
1: oients
0: de la ràdio, aneu al teatre, mireu, ara em vaig a posar sèrio. El teatre té una sèrie de coses que són importantíssimes, que ens salvaran a tota la humanitat, que són la imaginació, la presencialitat, per anar al teatre has de sortir de casa, t'has de desenganxar de la pantalla de l'ordinador, has de compartir amb altra gent, per tant, la presencialitat, la imaginació, l'ús i el domini de la paraula, saber parlar, saber pensar amb les paraules, tot això fa que el teatre sigui un dels pocs espais on encara ens podem reconciliar amb la nostra condició humana. Per tant, no ho dubteu, aneu al teatre de tant en tant, que segur que us sentireu més humans.
1: Gràcies, Toni, i xapó, aplaudiments. I ens quedem ara amb els artistes, eh?
2: Aviam aquí
1: que presentaran espectacle la propera temporada aquí a la sala.
2: Som-hi.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
2: Hola.
3: Hola.
2: Ai, no ho havia de dir.
3: Probando.
4: Que sí, aquí després de la roda de premsa amb Victòria Spumberg. Com estàs?
2: Hola, molt bé, vosaltres?
3: Pues molt bé. Home, hem aguantat, eh? Que si els núvols, que si la calor, que si les intervencions una mica llarguetes,
2: sí,
3: però és el que hi ha.
2: Sí, era una mica llarg, però a mi que em tocava de les últimes he pensat, ui, que no marxi sí. La gent, però no, heu aguantat.
3: Clar, i jo pensava, és el vostre moment, perquè al final són els actors els que llueixen els escenaris, però poques vegades tenim el dramaturg, no?, qui ha creat el text, pues, amb un micròfon i amb un públic també per explicar-se.
2: Sí, i a més és bonic que les rodes de premsa generals de la temporada vingui tothom, això em sembla molt important perquè fas un suport no només a la teva obra sinó a la programació de la sala i aquí als 10 anys d'aquesta nova sala de la Beckett.
3: Bueno, com està vivint Victòria Spumberg al moment, Victòria Spumberg? Perquè
2: això m'ho diuen ja fa uns anys, eh?
3: Sí.
2: Vull dir que
3: acabes de guanyar aquests premis Max per la tercera fuga que tornarà al Nacional, que això s'ha de dir, per la gent que es va quedar sense entrades. I ara doncs, tindràs aquesta obra de nova creació. Això és una carta d'amor a l'actor, en Xavi Sáez, una mica?
2: Sí, molt bé, ho has dit molt bé. El Xavi Sáez és un actor extraordinari i, a més, una persona molt, molt, molt maca. És que realment treballar amb ell és tenir a l'equip un plus des del punt de vista humà, que això no és tonteria perquè en el teatre has d'assajar molt, has de veure amb les persones i és millor que siguin persones que admires, no només des del punt de vista artístic, també humà.
3: Com a totes les feines, deixa'm dir, eh?
2: Tal qual, com a totes les feines. Però és que nosaltres ens estem moltes hores i treballar amb gent que s'estima la feina, que a més aporta, és un actor molt creatiu, amb molta imaginació. A mi m'agrada molt, i l'imperatiu, tenir un paper aparentment més tangencial però amb molta exigència tècnica, i jo tenia ganes de donar-li un personatge que on ell fos el protagonista, tot i que ara estic a la meitat de l'escriptura i crec que els dos tenen molt protagonisme, el pare i la filla, i la filla és la Júlia Mascort, que és una actriu, que vam fer una prova, la vam fer amb el Xavi Sáez, vam veure moltes noies i ens va fascinar.
3: I dius tu que va ser abans de guanyar el premi al Festival de Màlaga.
2: Això és molt important dir-ho. Va ser abans, jo no la coneixia, la vaig convocar dues vegades i ens va fascinar. Ho dic en majúscules, realment crec que entre els dos hi ha una química espectacular i tinc moltes ganes de treballar amb ells dos. Serà un treball molt d'actors, i també, evidentment, sobre temes, conflictes i qüestions que a mi em ronden i que penso que ronden a nivell ja social.
3: Però... I la bondat de l'home, has dit? Que tens un conflicte?
2: No és que tingui un conflicte, és que els homes de la meva generació o sigui, ara es parla molt de noves masculinitats i tot això, i penso que els homes de la meva generació, que potser els més joves ja estan en un altre lloc, han estat coaccionats per un rol masculí que de vegades ha estat un autèntic corsé per ells mateixos, pels vincles que han de generar i per les estructures familiars afectives. Llavors, jo ara estic treballant dos textos paral·lelament, un que va sobre, imagina, la bondat masculina i un que va sobre la violència femenina, que són, en principi, conceptes que socialment ens apareixen a la inversa.
3: Sí, sí.
2: Però jo, de vegades, m'agrada posar-me en temes complexos perquè penso que el teatre, una de les seves funcions, no és perpetrar estereotips, sinó mirar la realitat des d'altres punts de vista. Llavors, jo tenia moltes ganes de treballar un personatge masculí que no fos un capullo, perdoneu-me la paraula, o sigui, algú...
3: Que n'hi ha, que n'hi ha.
2: Per això dic, jo els capullos ja els conec molt.
4: I també n'hi ha de molt macos i també està molt bé posar-hi el focus.
2: Això diuen. Llavors, clar, tenia ganes de... I a més, la bondat és un concepte que no té el valor, no li donem el valor que li hauríem de donar. De vegades és més difícil ser bo que no ser-ho. I tenia ganes de treballar un home que és abandonat per una dona, que normalment se'ns presenta a l'esquema contrari.
3: Clar.
2: Sí.
3: Doncs moltes ganes de conèixer l'home bo.
2: D'acord.
3: Victòria Spumberg, gràcies, com
2: gràcies
3: sempre.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Fins ara.

0: La Ludwig Band.
1: Urinaris, no?
0: Bueno, amb la versió teatre, diguem.
2: La Ludwig Band al teatre.
0: Sí. Que, Quim, hauràs de parlar tu, no? Perquè no has dit ni piu a la roda de premsa, tu, a la presentació, el que ha dit.
3: Ens ho hem perdut així, ens ho hem perdut així, perquè el Lluc tenia unes coses preparades i les volia dir, que al final s'ha espantat.
4: És perquè en Quim no volia parlar.
0: Però hem de dir que crec que heu estat els més interactius amb el públic, no? Preguntant-nos a tots si havíem anat mai amb un urinari públic. Vosaltres sí? O sigui, com descobriu aquest tema? Això és a partir de l'experiència? Lluc, has pixat molt en urinaris públics?
4: Sí, jo els del Raval aquests, els en qüestió, els susodichos, els del MACBA, els he pixat molt, perquè realment un urinari públic és un gran servei, i quan tens pipi i després et fotre una multa perquè el fas al carrer i després et tancar els urinaris, me cago en Déu. I jo els he fet servir moltíssim i de vegades he anat al Raval només perquè tenia pipi, només per poder fer servir aquest servei públic.
3: Des de Sants.
4: Sí, des de Sants.
3: No, perquè estava el teu company de pis, estava el teu company de pis dutxant-se i no acabava mai.
0: Bueno, i d'aquest tema com en feu un espectacle? O sigui, què esteu barrinant? Perquè, clar, tot això, esteu no sé quina fase, si molt inicial.
3: Teníem ganes de parlar de diverses coses. Per una banda, teníem moltes ganes de parlar dels urinaris i d'explicar aquest lloc, perquè jo no ho sabia, hi ha molta gent que no ho deu saber, que existien i existeixen aquestes coses. Segona, a més, aprofitàvem que existien, expliquem que existien i aprofitem que els tanquen, que és com et dono la cirereta i te la trec. I després també teníem ganes de parlar, perquè sempre ens agrada de posar-li una mica de suc, una mica de trama, una cosa una mica... I en aquest cas és una historieta de cuernos, una infidelitat, i tot lligat amb el protagonista, que és un detectiu privat que investiga doncs, un tema d'infidelitat en una família alta de Barcelona. Una infidelitat que es dona... Sí. Es dona en els urinaris aquests com en un lloc discret i apartat.
4: Sí, i també és una miqueta la idea que l'espai públic, com que és un espai públic, pot ser la casa de molta gent i la fa servir moltíssima gent. I una miqueta de parlar de tot el món que genera al voltant de que hi hagi uns lavabos públics on potser entra tothom 24 hores.
0: Jo estic molt cabrejat amb Sants, que ara has de pagar, tio. O sigui, sí, no ara, ja fa anys que per pixar has de pagar, tu, no sé què costa.
3: Una moneda d'un o de dos, crec, com
0: sí,
3: del súper.
4: Infame, ho trobo infame.
1: Estem molt posats amb el tema infidelitat, no? Últimament, entre cançons, parlàveu l'altre dia amb en Joel Díaz, t'estan traient molt el tema de ser infidel, no ser infidel...
0: Clàudia, on vols anar a parar?
1: No.
3: Crec que...
1: Dóna molt joc.
0: Això sí.
3: L'adulteri és un dels grans temes de la literatura, vull dir que crec que n'hi ha per tot arreu i que és un tema que a tots ens interessa. Vull dir que la tele, obres la tele i la meitat de programes van sobre lligar i l'altra meitat sobre enganyar la parella.
4: Bueno, que arribes a les 30 i et fas adult i com saps el que és l'adulteri.
3: Exactament.
4: Llavors, em vols parlar, perquè jo abans no ho tenia molt clar.
1: I avui que celebrem els 10 anys de la Bec, vosaltres la freqüenteu, què és per vosaltres, o com la celebreu?
4: Mira, això també em sap greu no haver-ho dit.
3: No haver-ho dit. És que ens han quedat moltes coses.
0: Per això esteu a la ràdio ara, home.
4: No, perquè nosaltres som ex-malescuts, que és el laboratori aquest d'adolescents encapitxats amb el teatre que es fa aquí.
3: Adolescents amb barba, a la vegada.
4: I vam estrenar...
0: Això és una convocatòria a fer al teatre, no?
4: Exacte. No, encara ho fan. Ho fan cada any, cada any un o dos cops.
3: És com una petita residència, no?
4: Sí.
3: Per gent que ve del teatre amateur i que vol comprovar una mica de...
4: És una puta olla de grills increïble, la veritat. I quan ho vam fer nosaltres va ser una passada de olla de grills. Llavors nosaltres vam estrenar la nostra segona obra... Aquí, la vam escriure per una de resident, per un d'aquests laboratoris de malescuts i tal, llavors per nosaltres és bastant casa, això.
3: A més, és quan començàvem a viure junts i veníem aquí a emborratxar-nos i creuàvem tota Barcelona per venir aquí.
4: Exacte.
3: Èpoques glorioses dels 20, 21, 22...
0: Molta programació al teatre, però hi ha un bar aquí, que és una meravella, això, eh?
3: Vam anar molt més al bar que als assajos, quan fèiem els malescuts.
4: Sí, de fet, jo conec molt poc el Poble Nou, i l'única cosa del Poble Nou que conec és la Beckett. I ara tinc un nòvio d'aquí al Poble Nou, i l'altre dia vam anar a dinar amb els pares, i em van dir, va, et portarem un lloc increïble del Poble Nou, i em pensava que em portarien a qualsevol altre lloc, i em van portar...
1: A casa teva.
4: A dinar a la Beckett, que ja ho havia fet 50 vegades.
0: Us deixem, no sé si hi haurà música, no? Vull dir, no cal ni dir-ho, ni preguntar-ho. No, vull dir, és que...
1: Tio. Mal venut.
3: Però bueno, sempre ho són. Les obres de teatre que escrivim amb el Lluc sempre estan en vers, i aquesta també estarà en vers, i serà musical, com totes, sí.
0: Doncs endavant les atxes, que el títol és, ens el recordeu...
4: Urinaris Àngels.
3: Una comèdia musical...
4: En tres actes...
3: I un final.
4: Molt bé.
0: Gràcies, nois. Gràcies.

0: Mario Gas, a veure, Mario Gas, primera vegada a la Beckett.
1: Sí, primera vegada a la Beckett.
0: Sempre hi ha una primera vegada, per tota la vida, no?
1: Sempre hi ha una primera vegada. Estic molt content de ser a la Beckett i amb aquesta nova Beckett que està molt bé, no? Aquí a Poble Nou és un lloc fantàstic.
0: Per què has trigat tant?
1: Bé, les circumstàncies, la vida és com és. He estat a punt de fer diverses coses aquí, fins i tot de donar cursets, però mai hem trobat el moment i ara, mitjançant el Fernando Bernués, doncs hem trobat l'opció i la possibilitat i el moment de fer aquestes tres setmanes i mitja, Mi suicidio o El pessimismo alegre, que és un text fantàstic.
0: Sí, Mi suicidio i alegre, això bueno, a mi seria un oxímoron, a classe de literatura. Sí,
1: però a mi m'agrada molt el segon títol, que és El pessimismo alegre. És un home ple de vitalitat, un home que va existir, Henri Rodin, un pedagog més o menys sàcrata i que, bueno, va decidir als 55 anys suïcidar-se i va escriure un petit llibre que li va enviar un amic seu i passar, és un repàs a la vida, a l'amor, a la pèrdua de l'amor, a l'escola, a la societat, al capitalisme, a les relacions humanes, és fantàstic.
0: Molt bé, moltes ganes de veure'l, eh?
1: Pues vinga.
0: Per cert, algun record de Beckett? De Beckett, vull dir, la sala, de no sé si freqüentaves Gràcia, el teatre...
1: A veure, jo a la sala Beckett havia anat moltíssim i l'època en què jo vaig ser director dels festivals de tardor i del Festival Olímpic de les Arts, cada any vam col·laborar amb el Sanchi Sinisterra i vam fer ja coproduccions i vam coproduir obres del Sanchi. Sí, home, des del principi, a més de sempre, de quan estava al Teatro Fronterizo, vull dir, és una sala que es mereix aquesta continuïtat i que sempre ha sigut un punt important dintre de la reflexió teatral d'aquesta ciutat.
0: Gràcies, Mario Gas.
1: A vosaltres.
0: Et vindrem a veure la Beckett.
1: Vinga.

0: Home, mira qui tenim aquí. Però no ens havíem citat demà diumenge, Oriol Puigtauler?
1: Ai, hola, què tal? Home, és que hi ha cervesa, hi ha paella, jo aquí que estic, tu, perquè, bueno, he pagat la paella, he pagat, 10 euros, però, bueno, tot entre paella, beguda i postres.
0: Has pagat tot i que ets molt estimat aquí, perquè el primer que he vist és en Toni Casares, quan ha fet acte de presència a l'Oriol, se li ha acostat i l'ha abraçat. Diu, felicitats per tu també.
1: Per la part que em toca, bueno, perquè jo amb la conya, amb la meva companya Raquel, realitzadora de vídeo, fa 11 anys que fem entrevistes aquí a la Beckett a tots els dramaturgs i dramaturgues que passen, a la gent que ve a l'Obrador d'Estiu. Vam començar a la Beckett de Gràcia i ara portem aquí també com 10 anys, perquè fa 11 anys que estem entrevistant a tothom, que és llavors els vídeos que surten a la web de la Beckett, a les xarxes de la Beckett, per tant també aquí... És una miqueta caseta meva.
0: I aquest artista que tenim aquí al costat, l'has entrevistat alguna vegada?
2: Debuta.
1: És emergent, la Pepa, és emergent.
0: Hola, Pepa Plana.
1: Hola, Pepa.
2: Sí, debuto, és el que tinc, que debuto.
0: És la teva primera Beckett?
2: Sí, la meva primera Beckett, imagina't.
0: Com debutar, no?
2: Clar, amb el Màrio Gas, que també Déu-n'hi-do.
1: Imagina't quins debutants, Màrio Gas i Pepa Plana.
2: Ara que ens donin el Premi Revelació,
1: exacte,
2: que ens vegin, que és el que vol. Volem que ens vegin, que ens estimin.
0: Quin elogi de la pallassa que has fet. Sempre ho fas, però m'ha agradat molt. O sigui, sempre que et sento pallassa, no clau, no, home, això és Anglaterra, França...
2: No,
0: no, i a més dona.
2: Va, sabem les xulos i parlem amb idiomes, no? Vaig dir, va, l'outfit, tot un munt de coses. I el clown, bueno, és que a més fa molta malícia, perquè si som tiquismiquis, representa que el clown ho estem dient molt malament, perquè el clown és el cara blanca.
1: Sí.
2: El que no posa nas vermell, per tant, doncs jo cara blanca no ho sóc, jo sóc Augusta. I en català, en castellà, en portuguès, tenim aquesta paraula meravellosa que és pallasso, i en femení, pallassa.
0: I quina obra de teatre, jo tinc unes ganes. O sigui, és a partir de, seria o la continuació de, o exactament, et poses en la pell d'aquella senyora que està enterrada, no?, que va escriure Beckett, aquell personatge meravellós.
2: Sí. Jo per mi que Beckett va escriure com una putada, no com una actriu. Es veu que hi havia una actriu belluguí, menuda i tal, qual Pasqual, amb 50 anys i tal, que li va dir, ara t'escriuré una cosa. Clar, te condemna a estar enterrada. Només té, al començament de l'obra té mig cos.
0: Els dies feliços.
2: I acaba... Sí. Només traient el cap. Clar, això és gairebé una tortura per una... I només li dona la paraula. Però quina paraula? Doncs en aquesta bogeria pallassa que jo em permeto és... Què hauria passat? Bé que t'escriu, li fa dir a la Winnie, tant de bo vingui un vent molt fort i se m'endugui d'aquí. Doncs l'atzar objectiu ha fet com que de cop i volta arriba aquest vent tan fort i jo entro a escena volant. Però volant no, estic al Cirque du Soleil.
1: Estàs a la Beckett, però bueno.
2: A la Beckett, molt millor. És perfecte. I llavors surto en aquesta mena de paracaigudes gegant que és la muntanya que arrossego. I aquí he de sortir d'aquesta muntanya. Li dono aquesta oportunitat a la Winnie de sortir d'allà. De cop i volta té cames. Té cames, camina... I està perduda, és com una mena de reflexió dient, sí, he volat i ara on soc? Estic perduda i estic sola, el Willy no hi és, per tant, no parlo.
1: Espectacle sense paraules a la Beckett, la casa de la dramaturgia, inspirat en aquest text de Samuel Beckett, o els bons dies, o els dies feliços, i alerta, que a casa nostra han fet la Rosa Novell, la Carme Sansa o l'Emma Vilarassau, vull dir que tu neixes també aquest gran grup d'actrius que han fet la Winnie, no?
2: Jo, de veritat, que aquest text li vaig... ha estat a la tauleta de nit, us ho juro, no m'ho invento. Sempre he estat allà present. Fins i tot n'havia parlat fa molt de temps amb en Joan Oller, tal, no sé què. Era com, i el Joan Oller em deia, totes les actrius quan fan 50 anys volen fer aquest... Tu encara no et toca. I de cop i volta va ser com una mena de ganes reals de la pallassa fer el text tal qual. I vaig dir, si parlo és perquè hi ha algú molt important que li vull explicar això, que el Beckett escriu, no? Perquè normalment el Willy és algú que està allà arrossegant-se per terra que ningú sap ni com es diu el pobre actor. I jo vaig dir, no, per mi ha de ser molt més important que jo. Molt, molt. I com que no tinc vergonya i el no ja no forma part del meu vocabulari, jo visc al Delta de l'Ebre i vaig anar a parlar amb el Santos, que ens coneixíem, érem veïns. I el Santos me diu, mare, m'avelleix. i em vaig posar a plorar. Me vaig posar a plorar i vaig dir, ho hem de fer. Ho hem... El que passa en aquell moment, cap porta. Vull dir, cap es va obrir.
1: Ningú va voler-ho, ni amb el Santos ni amb la Pepa Plana.
2: No, dic, jo ja em puc morir. Jo, agafadeta de la mà del Santos, que jo per mi era el geni, era Déu a la Terra. Ningú m'obre la porta. Vull dir que, mira, lliçó, bueno, lliçó, tonteria. Mai més deixaré de fer res pels diners. Me vaig perdre l'oportunitat de treballar amb el Carles. Cosa que ja
0: perquè
2: no...
0: Perquè va morir al es cap
2: va morir,
0: de poc.
2: Es va... Era vellet, ja. Però, bueno, tampoc no calia que es morís. Es va morir perquè el cor era massa gran. Però literal. És molt Santos morir-se així. I es va quedar com allà penjat i de cop i volta tot ha fet. Per això et parlo de l'atzar objectiu. Sense voler fer això ni molt menys, me'n vaig adonar que per les vores anava fent la Winnie. I per tant el Santos ja és molt present en aquest espectacle. Jo cada dia dic, Santos, ho estic fent!
1: Que bonic!
2: I el Tocotigotigotà, i el Bujaraloz, i ell m'acompanya, només que no hi és, però m'acompanya molt.
0: Ganes, de veure aquesta
1: Sí. Winnie. No, aquesta temporada de la Beckett promet molt, només hi ha tot el cicle Oriol Genís, i veure això, debutants joves com la Pepa Plana, Mario Gas, doncs moltes ganes.
3: Que se li obrin sempre les portes a Pepa Plana, per favor.
2: Sí, sí, si no allà a Guaranà, el món és rodó. Perquè, no, això és un gran encert, perquè imagina't que la Terra fos plana. Vull dir, ara la Terra, Pepa Plana.
0: Alguns s'ho creuen,
2: No. Però si és plana, tu te'n vas, perquè jo he anat molt lluny, i més lluny, i venga, més lluny. Igual no hauria tornat, però sé que és rodona, perquè jo me'n vaig lluny, lluny, lluny, perquè viatjo molt, a vegades sembla que sigui molt més fàcil actuar fora, molt fora, i llavors aquí, quina sort que la Terra sigui rodona, perquè pots tornar.
0: Pepa, gràcies.
2: De res.
0: I res, per molts anys de Beckett i de Pepa.
2: Per Nadal.
0: Per Nadal és quan heu de venir. Entrades ja a la venda.
1: Bones dates.
2: És molt
0: familiar al Teatre per Nadal.
2: No, és un espectacle per adults, però amb nens o sense. Però no és familiar, no és un espectacle familiar. Bueno. Allò dels pallassos per...
0: No.
3: No me l'entenc.
2: No,
1: les dates de Nadal són bones per tot el tipus de teatre.
2: No, jo encantada de la vida.
1: Quan la gent va més al teatre,
2: el
1: desembre, el gener, l'hivern.
2: La veritat és que hi ha moltes capes de lectura i escoltar els riures de, així silvestres de criatures, no? Que sents caga. Pensa, mira, saben riure molt bé les criatures. Els adults ens adulterem, és el que tenim.
0: Bueno, que em sembla que se t'haurà refredat l'arròs, em sap molt de greu.

0: tot és comèdia.
1: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Doncs seguim, Clàudia, en gravadíssim directe.
1: Rigorós gravat.
0: Des de la festa del desè aniversari de la Sala Beckett i des d'un lloc, el nostre Pepe Zapata, el Cultureta. Com estàs, Pepe?
2: Aquí veient i olorant la paelleta.
0: Sí, un lloc que ens n'has parlat.
2: I tant, i forma part del nostre mapa mental i real, el gastronòmic.
0: Home, un record de la Beckett, ens l'has de compartir. Ja sigui el que al Poble Nou o a la seu original de Gràcia, que devies freqüentar també.
2: Gràcies per dir-me que sóc una persona gran, però és veritat, no? Home, és veritat, jo ja guardo molts records, sobretot perquè en el seu moment jo vaig ser alumne del Pepe Sánchez Sinisterra i...
0: Fundador de la Beckett, recordem.
2: Fundador de la Beckett, potser apareixerà per aquí, no ho sé, però és una persona
0: molt gran,
2: ja gran,
0: no? Molt gran.
2: Té 90 i pico anys. I, de fet, jo el vaig veure no fa massa i li parlava justament d'aquesta commemoració i em deia, buf, el que donaria ara per tornar aquells moments heroics que ens trobàvem allà a Gràcia, al costat de la sala KGB, que és on anàvem a tancar també moltes nits.
0: Que ara ja és història, també.
2: Total.
0: Doncs el que ha viscut, el que ha menjat i el que ha de veure el Cultureta Pepe Zapata, gràcies que ens acaben de portar els cafès. Tu has demanat tallat, eh?
2: Un talladet.
0: La Clàudia, doncs avui no tenia especial set ni res, doncs el cafè amb llet per mi. I què has viscut?
2: Volia parlar-vos d'un festival que ja fa temps que el segueixo, que em té el cor robat, que es diu Festival Itinera, que... Per resumir-ho, seria música de qualitat a micropobles.

0: I et vas plantar, imagino, en un d'aquests pobles.
1: Exacte. Bueno, de fet, es celebrava el concert inaugural al Montseny, al poble del Montseny. Tenen poc més de 300 habitants. I allà, imagineu-vos, plaça plena de gent. De fet, vaig anar a primera hora i estava plena de ciclistes que havien fet la ruta corresponent per les curves aquelles. I tothom escoltant un concert de veu i piano. I vaig pensar, hòstia, hi ha projectes culturals que no es mesuren tant per la dimensió en si, sinó per la seva capacitat de passar allà on normalment no hi passa res. Era el duo Scala i, de fons, tot el Pla de la Calma amb les muntanyes aquelles. Bueno, és que n'hi he fet exprofesso.
0: Mira, és una sensació semblant a la que vam tenir l'altre dia a Muntanyola, quan vam anar a gravar en Jaume Coll i Mariner, el poeta que és baixista dels Obeses, un reportatge que podreu escoltar demà aquí al programa El Tot és Comèdia.
1: Fantàstic. Doncs deixeu-me dir que, a més a més, perquè veieu també la dimensió d'aquest projecte del Festival Itinera que arriba a la sisena edició, aquest duo Scala és un dels projectes guanyadors d'una convocatòria que fan amb col·laboració de la Fundació La Caixa per trobar talent rural en el sector musical, és a dir, músics que viuen i que fan la seva activitat base a micropobles. Diré, ostres, micropobles. Micropobles vol dir poblacions per sota de 1.000 habitants. Mm-hmm. I que sapigueu que hi ha una entitat, que és l'Associació de Micropobles de Catalunya, que col·labora amb el projecte i que el que fa és d'alguna manera difondre, disseminar i ajudar a fer-ho arribar al màxim d'indrets.
0: Aleshores entenc que hi ha una programació amb aquests artistes locals, però també de més coneguts, de més renom.
1: Per aquí ha passat des de la gent del Joan Chamorro.
0: El descobridor de l'Andrea Motis.
1: Tal qual, tota la Jazz Band de Sant Andreu, la Societat de Blues de Barcelona, i col·labora de vegades també el Harlem Jazz Club, vull dir que, i no només és jazz, Hi ha fins i tot música clàssica, hi ha propostes més poperes, més funkies, però sobretot el criteri fonamental és màxima qualitat, i això està molt bé, vull dir que veus també la recepció per part de la gent que viu als micropobles, de dir que guai, perquè nosaltres no tenim aquí els nostres equipaments, no tenim ni un casal, no tenim ni un teatret i tal, sí. Potser algun ateneu, i portar-ho allà en llocs realment xulos, a més, acostumen a organitzar activitats en paral·lel, com van fer justament el dia de la inauguració d'aquest cicle al Montseny.
0: Que per conèixer l'indret,
1: exacte,
0: o el patrimoni, o la història.
1: En aquell cas, doncs, hi havia un museu molt singular, a més, que són les esquelles d'en Jaume, que diuen.
0: I de què va?
1: Home, doncs esquelles.
0: Ah, esquelles de les vaques.
1: Qual. Sí, sí,
0: és una
1: sí.
0: Col·lecció d'esquelles.
1: Vull dir que també és musical, això.
0: Ah, i tant, i tant.
1: Però és fantàstic, jo no coneixia, i és allò, que guai, també descobrir, redescobrir aquesta musiqueta de fons, també.
2: Estan de muntatge.
0: És la nevera de les cerveses.
2: Que molt important.
0: Surt a fuma molt important per acompanyar la paellada o la rosada popular que hi haurà aquí després.
1: Doncs quina millor iniciativa que portar a la cultura.
0: I tant.
1: No només a la gent d'allà, sinó a la gent que passa per allà.
0: Doncs vinga, anem a posar-nos les botes ara, no? Casa, ens portes al Clot, a Barcelona.
1: Molt a prop d'aquí.
0: Molt a prop d'aquí, del Poble Nou on som, a Casa Pepi.
1: Que soni una cosa que m'encanta, de l'orquestra Plateria.

0: Pepi?
1: La Pepi?
0: Qui és la Pepi de Casa Pepi?
1: Jo no ho sé ben bé. Ja, sé que és un homenatge a un tal o una tal, José María Ferraz. Val a dir que la primera i la segona vegada que vaig venir a Casa Pepi hi havia un personatge molt singular a sala que ara dedueixo que devia ser ell o ella. Vull dir que era algú que, bueno, que tenia una forma molt peculiar de comunicar-se i que, a més, feia espectacles musicals, no sé, un tema de travestisme pel mig o el que fos.
0: Transformisme, sí, sí.
1: Però la veritat és que tot el restaurant que està a tocar, a més, del Mercat del Clot, vull dir que és allò un punt de moderneo, però també popular perquè està al mig del barri, ha sabut d'alguna manera copsar l'ambientillo que generava la Pepi.
0: Però és un local de festa, això, a més dels restaurants?
1: No, és un restaurant ideal per fer tapetes, per fer menú, té una terrasseta petita però fantàstica, hi ha molt trànsit de gent allà, la veritat és que al voltant hi ha una col·lecció de bars, restaurants molt xulos, però aquest és bastant destacat i forma part d'un grup gastronòmic, d'una empresa que es diu Els Amics, amb K, i és on estan locals com el Bar Pimentel, el Bebaixa de Vermut, el Culkin, el Piel de Gallina.
0: Responen també m'encanten els noms, Culkin per Macaulay Culkin? Se'ls hauria
1: no ho sé, no? Se'ls hauria de dir, a veure què tal. Però entres allà, ostres, el primer que et queda atenció és un neo que diu sí a todo, tot i val.
0: Aquesta és l'actitud.
1: Tal qual. Amb un verd allò botella bastant i un vermell carmesí que hi ha al costat. Fotografies, frases diverses repartides per la sala. Vull dir, comences d'alguna manera a entroncar amb aquest entorn una

0: banda disfressada de modernitat, tot i que hi hagi moderneo per allà.
1: Sí, a més és xulo veure les iaies que van al mercat amb la seva bata i arrossegant el carro i tal, i que saluden allà els cambrers, que són bastant simpàtics, i tu estàs allà a la terrassa i dius, que guai, no?, respirar aquest ambient de barri.
0: Doncs hauràs de fer forces, perquè t'has planificat un grec que, com no t'alimentis bé, no?, i no sé com arribarem a tots els espectacles.
2: Bomba.
1: Vinc a compartir-vos la meva agenda. No és secreta, com podreu comprovar, però ala, està tot aquí assenyalat. És el meu desplegable del calendari des del 29 de juny fins al 31 de juliol. 50 anys de grec i llenço la casa per la finestra.
0: Doncs vinga, anem a veure quina ruta grec ens ha proposat en Pepe Zapata.

0: Bueno, sabeu que, a més, el Grec aquest any s'inaugura amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht i Weill, que dirigeix la Marta Pazos, que ara està present a la cartellera cultural a través del Liceu, ponga un pastel en su vida, d'alguna manera, i és una reinterpretació que ha fet, una versió que ha fet en Marc Rossí, que amb direcció musical de Dani Espasa, i això, serà l'estrena al propi Teatre Grec, i el càsting és fantàstic. Vull dir, és, a més, és una obra molt personatge, vull dir que
1: segur que serà molt bé. De fet, el prota, el Màquina Baja, no, el Bet, ens va acompanyar fa 4 dies amb el seu soci, en Marcel Borràs, i ja ens va, exacte, ens va fer una mica de tastet.
0: Jo, si voleu, és que no ho he comptat, però em sembla que tinc com 15 espectacles ja amb entrada comprada, remarco, vull dir que i està molt bé, perquè a més, ho dic en sèrio, els preus són fantàstics.
1: El problema és trobar, com sempre, l'entrada al festival, crec que si no fas via i l'agafes a... dels primers dies, malament rai.
0: Ara hi ha espectacles que estan exaurits, sí. Això és tal qual. Però al propi Teatre Grec veuré dos coses més. Una, els Malpelo, que per mi ja és com un ritus, cada vegada que estan en alguna cosa, fan el final de la tetralogia Bach Project, dedicat al mestre alemany, vull dir que serà fantàstic.
1: Gran companyia de dansa, ens estan pujant la música de la festa d'aquí fora de la Poblenou.
2: Que de Rigui i tal.
1: Rigui i tal. Vinga,
0: guai,
1: seguim,
0: no?
1: Amb més grec.
0: Escolta, jo estic amb el ritme. Què més? La veritable història de Ricardo III, una relectura de Shakespeare que signa ni més ni menys, tinc moltes ganes de veure què és el que fa en Calisto Vieito, torna a casa,
1: home.
0: Vull dir que estarà molt bé. El nucli central de les meves entrades estaran al Lliure de Montjuïc, on veuré una cosa de l'austríaca Florentina Holzinger, que es diu Ophelia's Got Talent. Veuré el mexicà Narcís Ramos fent una cosa que es diu Mi madre y el dinero. Tinc moltes ganes de veure què és el que han fet a partir del text del T.S. Eliot de la Tierra Baldía, el Wasteland, una sud-africana que es diu Entando Cele. Vull dir que són coses que normalment no pots veure en cartellera i que el grec t'ho porta, fantàstic. Hi ha un col·lectiu que es diu... que porta una cosa que es diu Mulhill, que és un equip coreà que es diuen Elephant's Love, i ens endinsaran l'univers submarí de les dones bussejadores de la illa de Jeju.
1: Pepe, i et faig triar una més perquè ens estan fent fora literalment.
0: Alguna més? Bueno, no em perdré, he aconseguit entrada per aquella cosa que farem a les 4:45 de la matinada.
1: Ostres.
0: De l'Angelica Lidl, que ja es va veure a temporada alta, sí. I que està molt bé que vingui aquí, no?
1: Doncs el grec d'en Pepe Zapata, moltes ganes de festival.
0: Jo us deixo, en tot cas, que me'n vaig a per la paella, eh?
1: Va, home, i nosaltres et seguim.
2: És hora.
1: Gràcies, Pepe, cultureta.
0: Que vagi molt bé.
1: Clàudia, com no em fem dia, ens quedem sense dinar.
2: És que a prop no hi ha tiquets, eh?
1: Doncs escolta'm, fins aquí aquest... que ens ha quedat un especial sobre els 10 anys de la Sala Beguit al Poblenou.
2: Els hem ben celebrat, no?
1: Sí, gràcies a Antoni Casares i a tots els artistassos que ens han permès posar el micro del Tot és Comèdia. Demà hi tornem, eh? No us despisteu. A partir de la 1 a la Ser i Ser Catalunya.
2: Gràcies.
1: Al control, Dani Punti Prats. Fins demà. Adéu.

0: Tot és comèdia.
1: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
2: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
3: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Míriam Mukles va debutar professionalment el 2022 amb Dies Blancs. L'any següent va participar a l'obra Vent de Garbí i una mica de por. El 2024 seria el seu any. Amb la seva companyia, formada per ella i pel seu company, Joan Sentís, van fer Nodi, de Gossos i Malditos, que el boca a orella convertiria en un èxit. I després del Maldà la van veure a la Biblioteca de Catalunya amb Tots ocells i el TNC va formar part del repartiment d'Anna Karenina. Va ser un any de premis per aquesta actriu tan versàtil i complexa. Premi Núvol, Premi de la Crítica, Premi Teatre Barcelona. El 2025 va fer gira per Catalunya i fins i tot per Europa. El 2026 començava molt bé amb Maria Magdalena. Continuava amb Abecedari, novament amb Joan Sentís. Mukles i Sentís són la companyia resident aquesta temporada a la Sala Beckett. L'artista i creadora, amb una mirada artística pròpia, és una de les intèrprets de la nova producció de l'òpera de Tres Rals que inaugurarà El Grec i la temporada al Teatre Lliure.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Rebobinem aquí Catalunya.
2: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de Ser Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Obrim el racó de pensada cada dimecres. Miqui Puig, estimat, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
2: Tenim mig equip voltant.
3: Molt bé. Què passa?
2: Que ve el papa.
3: Ah, molt bé. Carai, és un aconteixement, no?
2: Com veus això del papa, tu?
3: No, bueno, jo crec que els catòlics tenen el seu dret, igual que l'altre dia em va fer molta gràcia un noi que deia que un senyor es queixava perquè sentia uns càntics musulmans i deia que quina sort tenim que som un país de lliure religió, no? Mm. Tu pots escollir amb quina religió vas, igual que amb quin equip vas. Clar, jo suposo que això trasbalsa les ciutats, trasbalsa els dies a dies i vosaltres heu de cobrir-ho, sí.
2: Els trasbalsa, nosaltres hem estat a la Sagrada Família fa una estona i allà els veïns deien, escolta'm, és que tenim aquí els taladros perquè ens estan arreglant els carrers perquè tot estigui ben bonic. Mira que els carrers els tenim per arreglar pendents i ara, mira, com a mínim s'estan posant les piles, els estan fent la guitza una mica.
3: Almenys no hi ha escombraries com a Madrid. Vaig veure un amic meu de Madrid, em va enviar una foto que porta 6 mesos amb un matalàs davant de casa que ningú ha tret.
2: Imagina't.
3: Vull dir que a vegades ens queixem i en llocs on encara estan pitjors.
2: Núria Casas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Ara que parlàveu d'això de la Sagrada Família, a França hi ha una llei que en cap temple sagrat, amb una distància mínimament reduïda, pot ser, per exemple, muntar un McDonald's o una botiga de mòbils, per exemple, o sigui, qualsevol cosa que potser pertorbi l'espiritualitat d'aquell temple.
2: Carai. Sí.
4: I precisament la Sagrada Família ho dic perquè està envoltada de tot això.
2: Sí.
3: L'altre dia em va sorprendre, vaig fer un tour per Barcelona escoltant jazz a dins del cotxe i em vaig quedar bastant sorprès de tots els racons de menjar fast food que hi ha a Barcelona camuflats amb rotllo ètnic. Això és un tema que també algun dia haurem de parlar-ne.
4: Sí, totalment.
3: Us heu fixat o no?
4: És veritat.
3: S'ha posat el rotllo ètnic per
4: dissimular la merderada, deixa d'històries.
3: Sí, el fast food, això és una cosa que m'encuriseix. Bueno, suposo que us preguntareu què he pensat aquesta setmana.
2: Però és que abans me'n vull anar al carrer. Laura Estrada, què tal?
5: Hola, molt bon dia, com esteu?
2: On ets, tu?
5: Mireu, sóc ara mateix, us parlo, des de la mateixa plaça de Sant Agustí, just davant meu hi tinc la parròquia de Sant Agustí. Ara mateix hi ha gent aquí esperant, alguns que parlen amb amics, hi ha poca gent que seu a una terrassa d'un dels bars que hi ha a la plaça, alguns que passegen, turistes, evidentment, a aquesta hora.
2: Escolta, espera, que per qui no ho sàpiga, igual hi ha algú, un marcià que acaba d'aterrar, que no sap que l'església de Sant Agustí és la que visitarà el papa en la seva visita.
5: Ara ho anava a dir, que també hi ha molts de Mossos que també van passant per aquí patrullant, i no és casual, tot això és perquè, com deies, exacte, serà una de les parades que farà el papa, concretament el 10 de juny, d'aquí una setmana. És una elecció que no és casual, perquè la parròquia està gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost, abans de convertir-se en papa. I el que he volgut fer una mica és un treball de camp, no? De dir, ostres, a veure qui hi ha a la plaça, si més o menys ja saben, es preparen també, per exemple, els treballadors d'alguns dels establiments. I justament aquí, en aquesta plaça, hi ha La Morera. La Morera és un bar que ara mateix ja tenen aquí les taules preparades a l'exterior, i amb mi hi tinc el cambrer, en Ricardo. Hola, Ricardo.
6: Hola, un gusto.
5: Que estan aquí ja preparant, en el seu cas, també ja per obrir el públic a l'interior, crec que estan ja cuinant algunes coses. Ricardo, a veure, explica'ns una mica. S'està preparant això pel papa? Us han dit alguna cosa vosaltres des de l'Ajuntament? Alguna mesura que heu de tenir en compte la setmana que ve, quan vingui?
6: Hasta el momento, lo único que nos han pedido es que no pongamos terraza en la plaça.
2: Mira, això ens deien igual en un bar del costat de la Sagrada Família amb qui ha parlat el Miquel Giol fa una estona també. Els havien dit al nou d'aquest el mateix, que no traguessin la terrassa aquell dia.
5: I altres mesures de seguretat? Han vingut a parlar amb vosaltres els Mossos, per exemple, o altres membres de l'Ajuntament?
6: Sí que han venido los Mossos a hacernos entrevistas respecto al día en que abriremos, si abriremos, los trabajadores que vendrán, cosas por el estilo, más no nos han dicho mayor cosa, la verdad.
5: I tu què faràs aquell dia? Creus que estaràs més pendent del teu servei o de mirar el Papa, també?
6: Bueno, a ver, con suerte lo veo, con suerte tendré un poco de tiempo para poder apreciar el momento también, pero en sí, a trabajar.
5: I creus que hi haurà molta gent que vindrà en aquest bar per precisament poder-lo veure?
6: Possiblemente sí, habrá mucha seguramente.
2: Clar, no sé si pots entrar com a client de dir, no, jo és que vaig cada dia a fer el cafè aquí, deixeu-me passar.
5: Ja, és veritat, això no sé si... Clar, hi ha clients aquí, imagino que deuen venir cada dia, que venen, que són clients habituals d'aquí. Aquell dia què fareu? Els hi fareu un passi especial d'ell i podeu passar vosaltres o què?
6: A ver, la verdad no pienso que tengamos algo en especial así muy muy organizado. Pero bueno, esperemos poder hacerles un espacio a ellos para que puedan venir a apreciar la situación.
5: Escolta, hi ha botigues de souvenirs que fan, per exemple, tasses del Papa o així. Vosaltres fareu alguna cosa també especial pel Papa?
6: Eso... No, no, ni idea. No es mala idea, no es mala idea. A lo mejor aún estoy a tiempo.
5: Moltes gràcies, Ricardo.
2: Què és aquesta música de fons que sentim, Laura?
5: De l'interior del bar. Tenen aquí... Quina... Ah. Què us està sonant ara? Què sona? ¿Tienes... De música?
6: De música?
5: Què és?
6: Ah, bueno, alternativo, más que nada, sí, cositas.
5: Alternativo, no sé qué es, Marina, no lo
2: identifico. No, no, no, deia que no fos música de la propia plaza.
5: No, eclesiástica no ho és, no ho és, no ho és. Gràcies, Ricardo. Ciao. Pues anava a dir-vos, i a més enllà del Ricardo en aquest bar, també m'he trobat una altra persona, que és en Ferran. En Ferran és un home de 50 anys que va arribar de Sitges fa ja 14 anys i viu al carrer. De fet, ara és veritat que fa un any sí que està en un dels serveis de l'Ajuntament, en una residència, però igualment doncs passa gran part del dia al carrer. He pogut parlar amb ell perquè precisament, no, sobre aquesta arribada del Papa, de què en pensa, de com ho veu i què el preocupa. I justament apuntava això de dir, si ve el Papa, què passa amb tots nosaltres, amb els que estem al carrer?
7: Tu creus que ens deixaran passar? Que som els que, bueno, tenim aquesta via i tal, som naltros, yeah. Els que estem al carrer.
5: És que ara ja veig molta policia, també molts Mossos. T'han dit coses?
7: No, totalment el contrari. Una nit em van aplaudir tot perquè, esclar, jo el no pispar, val, ja tinc un esglaó addicional.
5: Deia això, no?
2: Interessant aquest testimoni, Laura.
5: Sí, sí, no roba i diu, jo no faig res, vull dir, jo sóc un veí més que senzillament passejo per aquí. I què passarà amb mi, no? Què passarà amb mi i què passarà amb tantes altres persones? Dic als Mossos per això que en cap cas és un problema i que no li han dit absolutament res i que ell de fet hi té bon tracte.
3: Només faltaria, viure al carrer i a sobre tenir aquest raonament, que a vegades pensem que la gent del carrer és inferior, bla, bla, bla, sí, sí. Quin raonament tan bo que acaba de fer.
2: Sí, sí. Laura, segueix voltant i ens demanes pas quan vulguis.
5: Vinga, fins ara.
2: Fins ara, gràcies. I Arnau Montserrat, hola.
8: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. No, és que ara mateix m'enganxes, Marina, que tinc un rosari aquí a la mà, perquè estic en un estant d'un gran centre comercial d'on és molt fàcil arribar als llocs però no sortir-ne, perquè les escales desapareixen, les escales mecàniques. I tinc aquí un rosari, que és un dels productes del Papa Lleó 14 que s'està venent entre moltes altres coses. Per exemple, llibres, que també admiro molt la capacitat que té la gent de... Fa un any que es va escollint el Papa i sí. Tenim ja tres llibres, La força de l'Evangeli, Introducció del Papa Lleó XIV. Lleó XIV, Ciutadà del món, missioner del segle XXI. Lleó XIV, El Lleó de la Pau. Tres llibres ja dedicats al Papa.
2: Hi ha gent que treballa molt.
8: Una mica d'humor, per parlar d'això, dels souvenirs, no? Que també això és tot un negoci quan passen esdeveniments com aquest, i és un dels estants que podem trobar en un centre comercial i on sobretot hi trobem el gran lema, que és alçat la mirada.
2: Però m'estàs dient que hi ha tota una planta dedicada només al Papa en aquest centre comercial?
8: No, tota una
2: planta. Un espai d'una planta. Un espai d'una planta.
8: Mira, és un espai d'una planta, de fet està envoltat de plataformes de telefonia mòbil i de tecnologia, i de l'altra banda d'una papereria, diguem-ne, de bolígrafs, sí, sí. De tot material escolar, diguem-ne, mm-hmm. Motxilles, etc. Però en l'estant el que podem trobar doncs, és, per exemple, doncs, elements religiosos, com pot ser un rosari, que està en format, diguem-ne, collaret, no? Que seria el però, més habitual.
2: Que és el que ve a ser un rosari, ja és això.
8: Sí, però, sí, però també el trobem en forma pulsera.
2: Ah.
8: Més modern més, i més petit, menys per a nostres has de resar. Després tenim...
2: No sé si compta, eh? Has d'anar fent
8: voltes.
2: No sé si compta,
8: això és veritat, és veritat. Bueno, tenim el típic clauer, no? Del Papa Lleó XIV saludant, i amb el lema Alzat la mirada. Tenim bosses. Tenim un element molt important que segur que molts dels assistents a la visita del Papa faran servir, que és els barrets de palla. Molt d'estiu, eh? Molt d'estiu.
2: Amb la cara
8: del
2: Papa?
8: Per protegir-se al sol. No. Només és... Ostres, això seria... Mira, hem perdut una oportunitat de màrqueting, eh? Jo crec que era boníssima, eh? No, és el típic barret de palla amb el lema Alzat la mirada. Ah. Però també tenim samarretes, que la tens en blanc, en negre, també tens un polo vermell, que aquest, mira, trobo que és el més xulo de tot, el més estètic. També tenim ventalls.
3: Això és molt important, gens, molt important. Molt
8: important. Cantimplores d'aigua. Cantimplores d'aigua per anar carregadets, que segur que la set apretarà en molts moments. I jo, a mi m'encanta aquest d'aquí davant que tinc ara mateix, que és una bandereta. La bandereta és com de color taronja assalmonat que es fon en un to més vermellós,
2: sí,
8: amb el logo, diguem-ne, de la visita, que és... Es veu com la Sagrada Família, la Verge de Montserrat al centre, i a sota, doncs, de nou, el lema, Alzat la mirada. Ja veieu que no ens sortim d'aquí, eh?
2: Totalment genèxing en castellà, eh? Tot en castellà, mira, exactament aquesta pregunta t'anava fent. Clar. No n'hi ha cap on la frase sigui el seu la mirada?
8: L'amistat puede cambiar el mundo.
2: Tot en castellà. Alzat, és lamentable.
8: La mirada, tot en castellà, tot en castellà. I per si us pregunteu, doncs mira, els preus, doncs les samarretes són 14 euros, les ampolles 15, la gorra 10, la pulsera més barata, amb un parell d'euros, tens el rosari en format pulsera i la creu del cristianisme. En fi, tasses per avorrir també.
2: La fe del capitalisme, escolta, també.
3: Sí, jo em pregunto si amb això hi ha copyright, no hi ha copyright, perquè us queixeu, us heu indignat una mica, he vist aquí en el moment, però pot ser que aquesta...
2: He preguntat.
3: No, dic, però
2: jo m'he indignat.
3: Perquè s'han indignat. En aquests llocs d'escales, bé, se sapigués si ho fan ells, que jo vull veure si aquí tu compres el merchant o directament el merchant o fa l'Església Catòlica.
2: Ja. On van a parar aquests calés
3: exacte,
2: del merchandising?
3: En aquest rotllo del merchant, qui té el copyright d'allò o tal, o són tan lliures que feu el que vulgueu.
2: Clar, no? Perquè avui estem parlant... Arnau, gràcies. Perdona, gràcies. Si vols seguir voltant, tu ens avises i també ens demanes pas.
8: No, sí, us anava a dir que tots els estants tenen un treballador del Cort Inglés treballant-hi.
2: Ap, i ja l'ha dit? Però si no estàvem dient al lloc del centre comercial.
8: És veritat, ara és igual.
4: Soc tan fan del Cort Inglés. Mira, tinc un xeque regalo que ara m'aniré a gastar.
8: Ja, que ens paguin la falca, ja, si vols, que la pagui Déu. Dic que no hi ha cap treballador a l'estant del Papa, per exemple.
2: Ja, que són treballadors de la planta, pròpiament.
8: Tu pots, deu ser la voluntat, si no vols pagar els 15 euros, doncs deu ser la voluntat.
2: Va, que això és pecat. Va, Arnau, vinga, fins ara. Ara, mira, se m'ha anat al senar al cel, mai millor dit, no sé què anava a dir. No sé què anava a dir, però vaja, estàvem parlant del
4: copyright.
2: Del Papa, del copyright. Això sí, mira, us anem a explicar que estem dient que hem sabut la factura d'aquesta visita del Papa al conjunt d'Espanya, seran 25 milions.
3: Espanya, eh?
2: Espanya. Mm-hmm. El 45% el paguen patrocinadors, patros de tota la vida, els típics bancs, les energètiques, així, que
3: els
2: a més es podran desgravar-se impostos, tindran bonificacions fiscals per ser patrocinadors d'aquest esdeveniment. L'Església hi posa un terç dels quartos, aproximadament un 30-35% entre les aportacions dels feligresos i les donacions directes. Potser aquí, en aquesta butxaca, és on va això dels souvenirs.
3: I lo nostre?
2: L'altra part, un 20% el paguen entre el govern de les Canàries i la Catalunya, és a dir, entre els catalans i els canarios. Els catalans d'aquest 20% paguem un 6%, en total 1,6 milions.
3: Bueno, que ara em surt barat.
4: Més es paga per MotoGP.
3: Exacte, i per d'altra cosa. Déu-n'hi-do. Doncs veus, m'he enterat de més coses, per això vinc aquí, perquè surto de la muntanya, vinc
2: veus?
3: Aquí i m'entero.
4: Però perdona, ara, per acabar-me de situar, que amb el Tour Papa em perdo. Dius Canàries, Catalunya i Madrid?
2: Madrid, del que
4: això,
2: han
4: això
2: explicat,
4: fort, eh?
2: Del que ha explicat en roda de premsa, s'ha explicat des d'allà ahir, per posar totes aquestes xifres, no van xifrar cap quantitat que aporti el govern de Madrid.
4: És que Madrid se'ls pixen a sobre tot el dia, eh?
2: Madrid cedeix espais, exacte, que també ho fa Catalunya. És a dir, aquí es cedeix l'estadi olímpic i això també forma part d'aquestes aportacions.
4: Però després, Marina, caic amb el discurs ràpid, eh? Però allò de vaig a Madrid i estava tot tan net i tot tan ben fet. Home, no, ara ho entenc, ara ho entenc, clar.
3: Està brut, que està brut.
2: Madrid en roba, eh?
3: Que t'acabo de dir.
4: Ara mateix, amb aquest exemple, sí.
3: T'acabo de dir que està brut, que està brut.
2: Miqui, què t'ha fet pensar, tu?
3: Bueno, a mi m'ha fet pensar, mira, ha passat un any sencer des que vàrem fer la darrera mudança, vale? De la gent que estem de lloguer, doncs a vegades tenim d'això. Tenim aquest mal vici. I dilluns vaig tenir un dia mig, saps? Absurd, melangiós, no trist, eh? Només raro, era així. I la lluna plena del dia abans, te'n recordes que
2: mira,
3: em vam parlar la setmana passada?
2: Quina llunassa que hem tingut aquest dia.
4: Exacte, lluna blava, es diu.
3: Exacte, això ens van dir lluna blava. Jo crec que encara estava sobre el meu radar, no? I hi ha gent que mesura els anys pel dia del seu aniversari, vale? Hi ha gent que mesura l'any al setembre amb el nou curs, hi ha gent que ho fa cap d'any, i la gent feliç mai, que només viu, que això també és una cosa que sempre d'això. I de cop vaig pensar coses que he fet durant aquest any, vale? Vaig començar pensant en les rutines, vale? Canviar de casa i d'ubicació, porta que has d'aprendre a memòria un nou codi postal, 08591, que ja me'l sé de memòria, aprendre com s'encenen els llums de casa, encara no ho sé fer. Encara m'equivoco tota l'estona, com es diuen els veïns, els dies del porta-a-porta, allò que li agrada tant aquí a l'amiga...
4: És que a Badalona no tenim porta-a-porta.
2: Però a Badalona us han fet un nou plàning de neteja, no?
4: I no existirà el porta-a-porta.
3: Els horaris...
2: I estàs feliç, tu, cases, per això.
3: Tu diràs. Prendre't els horaris del CAP, els horaris de la deixalleria, quin forn que fa de... quin forn fa cada especialitat i llavors quina sortida he d'agafar quan torno de matinada, perquè m'ha passat a vegades amb els canvis de casa o de població que torno de bolo a la matinada i em fico al poble on vivia abans.
2: Ah, i llavors per la inèrcia aquesta.
3: Sí, sí, sí. I llavors, sobretot, saber on tocarà l'ombra l'endemà.
4: Ostres,
3: quan arribes al dematí. Bueno, són rutines que has d'agafar. Coses que he fet en un any també. Comprar-me una bici. Vale?
2: Una altra.
3: Bueno, feia com 2 anys que no tenia bici i vaig comprar-me una bici, perquè jo sóc dels que tardo en decidir-me, eh? Tot ha de quadrar, moment, pressupost, miro, remiro...
2: Uf, em posa molt nerviosa aquesta gent
3: sí,
2: a mi, eh?
4: Podria... No sóc del teu equip, eh?
3: Benvinguda, sóc autònom i saps?
2: Si tu has de mirar per preus, sí, una cosa és que òbviament sigui per preus.
3: Exacte, ha de quadrar tot, jo anava per aquí, eh?
2: Ah, pensava que era per l'accés de perfeccionisme.
3: No, era perquè em quadrés tot, tal, qual. Jo per comprar-me un jersei, el tinc allà a la bossa de, com es diu, el
2: carrito de la compra.
3: El carrito de la compra dies, eh?
4: Però algú t'acompanya a comprar roba, per exemple?
3: No, això és una cosa que faig jo sol. Val. I m'agrada molt fer-la sol. Ara sóc feliç tenint aquesta bicicleta perquè vaig entre camins pedalant, tornant a aquells olors de quan jo feia trial. Jo vaig ser un dels nens pioners del trial, als anys 80, quan anàvem amb unes bicicletes que eren ferros totals. Imagineu, ara va tothom amb aluminis i coses, sí, i salten, i nosaltres havíem de saltar a força de braços. I ja us vaig dir una vegada que m'agraden molt les coses amb rodes, però especialment ara estic amb la bicicleta. En un any he fet molts balls populars. Molt balls populars.
2: No coneixíem aquesta faceta.
3: Bueno, segueixo fent... Jo li dic balls populars quan vaig a punxar.
4: Ets d'embalat. D'embalat.
3: No, perquè vull reivindicar més tot això que tardeo, que DJ, que tot això.
4: Embalat.
3: Embalat, m'encanta. Vale? Segueixo fent ballar la gent arreu del territori i no té preu. Perquè m'emporto anècdotes d'Horta de Sant Joan, quan va venir un senyor de 70 i pico d'anys que em va dir que escoltava el Pista de Fusta cada dia i va ballar 3 hores, que la dona em va dir hem tingut que canviar... el dinar familiar perquè venia Miqui Puig Horta de Sant Joan. Això és bonic, o fer-li una sorpresa al Ricard a la Segarra una matinada de xafogó després de fer un bolo a... on era? A la Costa Daurada, travessar fins la Segarra per muntanyes. Wow. I quan ballen tots, poso l'I Follow River de la Licky Lee, i jo em poso allà i començo, piano, piano, piano, piano. Sé que de tot això en té culpa el Pista de Fusta i me n'alegro molt. També us diré que estones penso que plego i penjo els auriculars. Eh? I aquí és on també venen els dubtes. ¿Vale? Durant aquest any he tingut dubtes i amb els anys els dubtes no marxen. Us aviso, eh? Perquè ho sapigueu. Només canvien d'aspecte i de cop la salut es posa per sobre de totes les prioritats. Eh? La pròpia i la dels altres. Penso en això i penso en la Panxo. Amb aquest any ella ha patit... jo he patit per la menuda, pateixo per ella, avui l'he vista bé, ha marxat, es quedarà...
2: Perdona, qui és la Panxo?
3: La meva gossa.
2: Ah, vale.
3: La meva gossa, vale? I durant aquest any va tenir la gran crisi. Al poc de viure a la casa nova, va tenir una crisi enorme que ens va fer patir per ella i tal i qual.
2: Però què li passava?
3: Té epilèpsies. La Panxa té epilèpsies i les epilèpsies amb un gos, igual que amb una persona gran, mai saps quan vindran o deixaran de venir. Per sort, ara, des d'aquesta crisi, que va passar 2 mesos després d'estar a casa, està estabilitzada i ja no diem els mesos que fa per no
2: agafar... Quant has gastat amb la Panxa?
3: No m'ho miro. No em miro... Jo,
2: home, acabes de dir que et mires una samarreta.
3: Sí, però amb la salut de la meva gossa no em miro res.
2: Val.
3: És tot.
2: Però
3: igual que, no em miro. No em miro
2: ni ho saps?
3: Ni ho sé, ni ho vull saber. Hi ha coses a les que jo no miro res. Sé que gasto de llum, sé que gasto d'això, però això és una cosa que per mi passa. Igual que tu no mires amb el teu fill, que li compres, que li deixes de comprar i tal.
2: Però si, per exemple, el que costa el col·le, no sé.
3: Sí, però no ho diré públicament ni faré d'això. Aquí és un altre tema que també la privacitat m'agrada molt. Amb l'últim any, el dolor. He tingut molt dolor. Uf. Els genolls, dels genolls m'han derivat amb els gestos i el mal humor se m'ha sectuat.
2: Clar, home, sí. Una cosa va segura i de l'altra.
3: I ara tinc solucions, que estic molt content, però el dolor és una d'aquelles pors que a mi no em marxen. Perquè, a més, treballo sobre ell, perquè, com t'ho diria, veure't malament, veure't com et fas gran, és com uf, el cap em va. He llegit molta gent, la Mai Sarta on ho deia, escrivim millor però tenim els aixaques. L'altre dia vaig anar a una presentació d'una amiga meva que va presentar el seu showroom i van aparèixer futbolistes veterans. Uah! Aquests tios han gastat molt.
2: Fets caldo, no?
3: I els veus com caminen i veus que allà hi ha dolor, veus que hi ha hagut un desgast, no?
2: Yeah.
3: I això és una de les coses que em preocupa.
2: Perquè a més és frustrant, perquè quan veus que no pots lluitar contra això i que al contrari, que pot ser que acabin anant
3: exacte,
2: més, no?
3: Exacte, i has de tenir molta por, jo tinc molta por de ser un addicte als analgèsics.
2: Que tu això... et punxaries?
3: Sí, jo ja m'he punxat. Jo
2: però
3: ja m'he
2: botox i coses d'aquestes?
3: No, botox i coses d'aquestes no. Però crec que la salut ha d'anar per un altre camí. Sapiguem que ara no som una societat que sapiguem com els asiàtics fer coses que amb un petit gesto ens puguin fer anar. I ha sigut el més destacat d'aquest any. He pensat molt en entrevistes i podcasts. He fet moltes entrevistes, masses. Vale?
2: Algunes, què vols dir, masses?
3: Masses, ara t'ho explicaré. Algunes precioses, d'altres de pur tràmit. He vist ganes i fàstic.
2: De xec.
3: Sí, de xec, sí, senyora. D'una d'elles va néixer aquesta excepció amb vosaltres, una nova amistat. De la mateixa manera que qüestiono...
2: Te'n penedeixes, d'això?
3: Gens i mica, per això estic aquí, vale. I per això ho expreso i ho verbalitzo amb aquest text. De la mateixa manera que qüestiono si les xarxes serveixen, em qüestiono si les entrevistes massa articulades i massa directes em serveixen a mi. Vale? Si de veritat, com deia la Raquel Peláez, la periodista del País, no espanten més que una altra cosa. Això és una cosa que a mi sempre m'ha portat a pensar que no vull canviar.
2: És un risc que has d'assumir, no?
3: No?
2: Al final, el fet d'obrir... Però això és com a la vida. Quan
3: exacte.
2: Tu t'obres i parles, a un li cauràs de meravella i t'estimarà, i l'altre creurà que... Vaja, que no vol tornar-te a escoltar mai més.
3: I aquí
2: no?
3: És on tenta la hipocresia de moltes coses. Per això jo sempre he sigut dels que he pensat mantenir-me fidel al que sóc.
2: Clar.
3: Vale? Mantenir-me fidel.
2: Perquè sempre acaba sortint.
3: Jo crec que sí, sigui més tard o més lluny d'alt, també hi ha un desgast, també hi ha un d'això, també hi ha la gent frívola, la gent que tot això li importa. I això em porta que aquest any he posat energies i molts cèntims en un nou espectacle de cançons, vale? He produït, assajat, he maquinat canciones, que era 1 hora i 30 minuts repassant el meu llarg repertori, i he vist com ningú el vol comprar. Sí, ningú el vol comprar.
2: Per què?
3: Doncs perquè no estic de moda. Primer perquè no faig revival. Primera, perquè no recupero un passat i una analogia, que és el que tothom vol. Fixeu-vos que tot el que funciona són els grups de tribut o els grups que ho reuneixen buscant aquesta melangia que la gent no té.
2: Sí, sí.
3: No tornarem mai a tenir 18 anys.
2: Aleshores, què podem escoltar amb el teu canciones?
3: Cançons boniques.
2: Noves.
3: Cançons boniques. Clar, saps què passa?
2: No condicionades a l'època.
3: No, res, només un senyor que fa cançons. Hi ha cançons dels sencillos, hi ha cançons del meu repertori, que les incloc, però fetes d'una manera normal. Saps què passa? Que hi ha molts que se'ls omple la boca dient el gran Mickey, la llegenda. Vale? Però ara, com que només la nostàlgia i això funciona, no em necessito.
2: Mickey, tu fas d'artista i també portes la teva part administrativa?
3: Què vols dir, administrativa?
2: És a dir, jo, per exemple, a vegades, quan haig de treballar, porto la part de la comunicació, però també la part fiscal.
3: No.
2: Vull dir, perquè...
4: Que aquesta faceta també a vegades no t'acabi condicionant.
3: No, pensa que jo, si mirés la part fiscal, no faria res. O sigui, jo no tinc una piscina i no tinc una casa perquè ho porto produint-me discos des de fa 20 anys. M'ho pago tot. Tinc un estudi de gravació on, mira, l'altre dia vaig jugar un instrument raríssim que només el tinc jo a Catalunya i amb aquests cèntims, lluny de ficar-los a l'empresa, m'he comprat un altre aparat. Per què? Perquè potser és l'últim aparat que em compro i és l'última vegada això. L'únic que us volia dir és que, lluny d'enfadar-me quan passen aquestes coses, el que faig és refermar-me, com dèiem, de que jo vull fer això. I sóc tan cafre que estic fent un altre disco, que ara estava aquí sentat prenent notes de que vull fer un altre disco. En un any també m'he obsessionat, i no vull que rigueu, sisplau, amb l'stand-up comedy.
2: Però no en fer-la tu, sinó...
3: No, bueno... Ojo el dato. No paro de veure monologuistes americans, ¿vale?
2: Però que això és guai.
4: N'hi ha cada un que són un autèntic trunyo. I de casa n'hi ha molts.
3: Tot,
4: i això ho hem de dir.
3: Home,
4: sí,
3: i tant,
4: però
3: i tant.
4: No. Hi ha cada cosa que sobrevaloradeta, eh? I que ens l'hem d'empassar perquè no és que és d'aquí. I és horrorós.
3: On vaig jo és que és un món que em flipa, ¿vale? No només per la rapidesa, són tios molt ràpids, però penso que el fet de l'acudit és un art. Llavors, quan veig i veig concursos i veig com la gent escriu allò i ho assaja, penso molt en el que faig jo. Penso molt en el que faig de preparar una cançó i saber que una línia pot funcionar, que una melodia et necessita i s'adequa amb una lletra, ¿vale? També em va venir molt al cap una cosa molt xula, que és allò que ens deien els avis a nosaltres, no facis comèdia. I al final, la comèdia de l'art, l'estàndard comedy, i el vespre vaig veure un homenatge que li van fer a Eddie Murphy a mi em sembla un dels tios més bèsties. He vist el seu documental, molt guai el que ha fet tota la vida. Ell diu que va sobreviure als 80. De fet, David Chappelle li diu en aquest homenatge, diu, Michael Jackson va morir, Rick James va morir, Prince va morir, tots els supervivents dels 80. I ell en aquest documental diu que ell es va salvar perquè no li agradaven les drogues.
2: Mira.
3: Va veure John Belushi com moria, va veure molta gent del Saturday Night Live enganxat a les drogues, i ell va superar-se treballant, sent un workaholic. I tot allò que a vegades em semblava naïf, de Mr. Dolight, de no sé què, del professor Chiflado, veus que aquest tio és molt bèstia. Ell és un dels molts que m'agrada.
2: Que parlaves de l'estàndard comedy, un dels grans que hem tingut a casa nostra, sens dubte, és l'Eugenio. L'Eugenio és stand-up comedy.
3: Sí, i el Capri.
2: Que no li dèiem així, i el Capri.
3: I els monòlegs del Capri. Sí, sí, jo els monòlegs del Capri encara els faig servir avui en dia, quan algú em diu, t'ha agradat això molt? Us en recordeu, que el Capri deia això? Sí. I el resum és, he crescut amb aquest any? He crescut?
2: I?
3: Bueno, vull pensar que he deixat anar allà.
4: No t'has posat massa pressió?
3: No, què passa
4: si no has crescut? Que has de créixer cada any?
3: No hi ha límits? Només m'ho he preguntat. El que vull pensar és si has deixat llaç, ¿vale? Vull pensar que he après a dir que no, ¿vale? Vale, de cop, potser no del tot, però estic treballant, diem, si he après a dir que no, ¿vale? Després del llibre he vist com hi ha hagut gent que ha pres distància, amb el llibre de memòries, hi ha gent, sí, però per motius distints, eh? Sobretot gelosia, bàsicament. Sí, hi havia gent que es pensava que sortiria el llibre. I amb un llibre de memòries, la gent que hi surt no és que sigui més important que l'altre, sinó que estem vertebrant un exercici literari i hi havia noms que sortien i d'altres no. I després dels fracassos, jo crec que he fet i creu i ratlla amb tots aquells, aviam si esteu d'acord amb mi, que sempre solen demanar favors només en una direcció.
2: I tant.
3: I
2: no, no parles de Feijó, eh?
3: No parlo de Feijó. Però és molt fort, perquè tota aquesta gent que sempre et demana favors en una sola direcció, ara que jo he tingut canciones, que he tingut el llibre, s'han dedicat a tocar el violí. I d'està, no passa res. Porto molts anys que el que més m'importa, i és una de les coses que faig servir any rere any i com més gran faig, és la tria. Tu tries amb qui estàs, amb qui t'associes i amb qui vas.
2: Però aquí has obert un meló grandiós, eh?
3: Sí.
2: Que és l'intercanvi de les relacions humanes. Si tu fas perquè sí o fas perquè sempre en algun moment de la vida esperes que hi hagi un retorn.
3: No, jo crec que és una qüestió d'honor, Marina, honor. Si tu tens un amic al que l'abraces quan el necessites, tens un amic al que l'abraces d'una manera fal·laç, quan jo et necessito d'una manera, jo no vaig a trucar portes. Jo sé que el dia que em quedi sense feina duré una furgoneta de reparto i no tindré cap problema. Portaré música allà dins i seguiré aquell que va cantar. Que ara cantes, em van dir l'altre dia, i vaig pensar, mira, una norma, i em diu, ho fas molt bé. Vaig dir, bueno, és una falac que em porta a seguir
4: portant a la panxa. Però, Miqui, perdona, jo, precisament, com que també considero que, entre cometes, faig favors, quan jo em vull un, el que faig és anar directe.
3: Bueno, jo...
4: No, perquè ho dic perquè potser també ets tu el que els has de demanar amb naturalitat.
3: A la tercera...
4: No cal ensabonar, perquè a mi quan algun amic m'intenta ensabonar, ei, hola, com estàs i com va tot? I llavors als 5 minuts, mira, és que volia això. No, ves des del principi, si no cal que m'ensaboni, si t'ho donaré igualment. Però jo ho faig igual.
3: A la tercera vegada que t'he enviat un mail dient que et toco la sala Polo,
4: a
3: la tercera vegada que t'he enviat un mail que tret un disc i no contestes, tu ja
4: deixes... Doncs ja està, això sí, clar.
3: Sí o no?
4: Sí, sí.
3: Ha passat un any? Ho tinc molt clar, és una altra data que destacaré la meva agenda, perquè any rere any el que és inamovible és que l'agenda és de paper. I mira, em va semblar xulo. L'1 de juny va ser el dia de canvi de casa. Sempre hi ha un any més.
2: La banda sonora d'aquesta sèrie meravellosa que és Los Años Nuevos, no és la sèrie?
3: M'apuntarem.
4: És el de Movistar, no?
2: Meravellosa, ara no recordo la plataforma, perquè fa, mira, crec que és la sèrie que vaig veure l'any passat, la que més em va marcar. És de cap d'any en cap d'any, és cada capítol és un cap d'any. I és com ha canviat la vida dels personatges. És meravellós. Mira, se'm posa la pell de gallina d'aquelles que toquen. Va, Cases.
4: Ah, vinga, doncs ja està. Torn. Ara ja em toca a mi.
2: Vinga, va.
4: Doncs a veure, Marina, avui vull reivindicar l'art de caminar. I en concret, l'art de caminar sol com un mussol.

0: dir-me això, Marina.
1: Què vols dir-me això,
0: Núria? Que caminar, anar acompanyat, està absolutament sobrevalorat. Sortir a fer un vol...
2: Home, no, Casas,
0: sí, jo no vull, jo no vull que ningú m'acompanyi. És que ni el, la putxa del Miqui Puig.
3: Panxo, panxo,
0: la
3: panxo,
0: la panxo, perdó. Mira, que si foteu uns noms amb els gossos, bueno, a les persones també, vull dir, que aquí, ja, aquí ningú se salva. Bé, sortir a fer un vol no és com planificar viatge sol, que aquí sí que sóc del club, que m'ho pensaria dues vegades abans de dir, vaig a desconnectar sola, val. Però no obrim altres melons ara. Caminar sempre té un objectiu personal, concret, i relativament curt si no ets a cap excursió xirocaire. Per tant, per què anar acompanyat?
3: No ho sé, explica-m'ho.
0: Us explico per què em fa mandra anar acompanyat. Primer, per un tema de bioritmes. Hi ha gent que o bé va tan de pressa perquè sempre té complexa del Fernando Alonso, que a mi personalment em creen estrès, a dir, vinc dels ets enxampar. Jo recordo el dia que vaig parir el primer fill i la meva parella anava al davant. A veure una cosa, si és que qui ha d'arribar a l'hospital sóc jo! No cal que vagis al davant. Em pots acompanyar? De què serveix anar al davant? És que, Davo, jo aquesta gent la psicoanalitzem, i a tu també, Estefan. Va, després, que és veritat que són els tipis que et poden parlar a 3 metres i ho troben normalíssim,
3: ah,
0: saps?
3: Sí?
0: Sí, no cal ni cridar, però ells et parlen a 3 metres i es queden iguals, no en són conscients. I l'altre extrem és els que van tan lents, sí, per una qüestió generacional d'edat, que hi ha diferència o senzillament perquè els agrada arrossegar-se pel carrer, que literalment arribo baldada a casa.
3: D'esperar-los?
0: No, no. D'anar al seu ritme. Ah, bueno. A mi em sap molt greu perquè amb la meva àvia, ja a la recta final de la seva vida, aquest mes de gener, si quedàvem i ens citàvem directament a la cafeteria. Jo ho sento molt, però sortir de casa seva i anar només a la fleca, a mi després em suposava estar una hora al sofà amb dolor a les lumbars i a tot arreu. No sé si a tu et passa, Miqui, però a mi caminar lent em repercuteix molt pitjor que anar de pressa.
3: Jo tinc un problema que quan visito ciutats sempre em diuen que camino molt ràpid.
0: Doncs
3: però
0: digui,
3: perquè jo tota la vida, com que he estat gras, he tingut que córrer, caminar, fer running, fer tot aquest tipus de coses i he fet marxa atlètica, que m'agrada molt.